0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Passem moltes hores davant les pantalles, per això cal fer-ne un bon ús.

tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Diuen que en els moments més durs, les persones donen el millor de si mateixes. Ara et toca a tu donar. Contra la pobresa, donem el millor de nosaltres.cat.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: la nit.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Me gustaría decir que la tele de hoy en día es pura basura. Os felicito a Radio Vilasacra porque, al menos, sentiros alegra la vida. Gracias.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

Mont-ros es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?

0: Els corbs poden fabricar i utilitzar eines i algunes espècies fins i tot poden preparar-les abans de necessitar-les. Els corbs de Nova Caledònia són famosos per aquesta capacitat. Poden utilitzar branquetes o fulles per extraure larves amagades dins dels troncs. Però el més sorprenent és que no sempre utilitzen l'eina. Poden modificar-la, retallar-la o doblegar-la per aconseguir una forma adequada per la tasca. Els experiments han demostrat que també poden resoldre problemes que requereixen diversos passos. Per exemple, poden utilitzar una eina curta per aconseguir-ne una de més llarga i després fer servir aquesta segona eina. Això implica que han de mantenir l'objectiu final mentre resolen els obstacles. Encara més sorprenent és que alguns corbs semblen capaços d'anticipar situacions futures. Poden seleccionar una eina que no necessiten immediatament, però que serà útil més endavant. Un comportament que durant molt de temps es considerava gairebé humà.
1: Cavitici.

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
2: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
3: Ni m'ho plantejo.
2: I la rentadora?
3: Són caríssimes.
2: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
4: Bé, no?
5: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
6: Més info a espaigironès.com.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Un conductor borratxo i drogat perd el control del cotxe i fa caure un fanal sobre la terrassa d'un bar a Figueres. El vehicle circulava amb tres ocupants i una d'elles ha hagut de ser rescatada pels bombers. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues. Cervells que no evolucionen, comenta un vianant. Una dona ha resultat ferida al cap per l'impacte d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament després que algú disparés trets a l'aire durant una celebració. La víctima es troba fora de perill, però l'incident evidencia el perill que comporta utilitzar armes de foc en entorns urbans, on els projectils poden acabar impactant contra persones alienes als fets, fins i tot quan els trets no van dirigits contra ningú. Comença la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu de Borrassà. La caiguda de plaques del sostre, el passat mes de gener, va provocar un problema per al consistori borrassanent que ha rebut suport de la Diputació.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: música, entreteniment.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar. La retirada de les tanques ha convertit les noves zones de gespa en un espai per passejar els gossos, mentre el pipicà més proper queda a l'Olivar Gran o al Parc Bosch. Roba la bossa a una dona a Girona i el localitzen gràcies als auriculars sense fil que duia a dins. La víctima anava a treballar quan va patir una estrebada al barri de la Devesa i va facilitar als agents de la policia municipal la ubicació dels aparells en temps real. Nou furt en un supermercat de Llançà. Un dels dos implicats és un ocupa del municipi, segons fonts policials. Un dels presumptes autors torna després de quedar en llibertat a insultar els treballadors, segons el responsable, en un municipi que acumula furts en comerços i on s'investiga l'entrada a 19 embarcacions del port.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al 10 de gener.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i

0: capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Pep Noguer, bon dia i bona hora.
2: Hola, què tal?
1: Com estem, Pep?
2: Bé, i vos, com va tot?
1: Jo, fantàstic.
2: Et veig avui molt playero, amb unes sandàlies que van...
1: Ah, perquè així, és estiu.
2: Amb la camisa.
1: És estiu. No.
2: Però portes samarreta sota. És a dir, tu no et treus ni el mes de vos la samarreta.
1: Perquè hi ha aire condicionat, i és una cosa que no m'acaba de...
2: Que el coll no et faci de llotges, no?
1: Avui, el Pep Noguer amb una arca carregada de...
2: melons.
1: És època de fruites, època de melons, és per això que també ens acompanya la Marta Vergés, que és dietista, és nutricionista. Bon dia, com anem?
3: Bé, tot bé, tot bé. Adaptant-nos a aquesta nova normalitat.
1: Hem tingut molt temps per cuinar, per això, aquests mesos, eh?
3: Ai, sí.
1: I per cuidar-nos una mica.
3: Sí. I s'ha notat, la gent ho ha fet, eh?
1: O sigui, et topes amb gent i la veus, no? O sigui, més en forma, més prima, no?
3: Sí. I sabem més de cuina, també.
2: Sí, vam començar que hi havia allò, gent que no es havia posat mai a la cuina, i ara ja foten les farificacions d'estilats i de tot, eh?
1: Deixa'm fer una primera pregunta, que sembla molt absurda, però crec que no ho és tant. El meló és una fruita o és una hortalissa?
3: Ai, bona pregunta. És que això depèn de la gent. Hi ha les dues opcions. Hi ha arguments per les dues
2: coses. Depèn de on és la família, no? Perquè el cogombre i el meló són cosins germans.
3: Correcte. Però, clar, té tant de sucre comparat a una verdura. No té sucre comparat a altres fruites, però comparat a una verdura que s'accepta... S'accepta com a fruita.
2: Llavors hauríem de dir, des del punt de vista gastronòmic o botànic?
3: Exacte.
1: O sigui, jo si pregunto, és una fruita o és una hortalissa, des del punt de vista...
2: Gastronòmic és una fruita total. Mm-hmm. Llavors, si vols dir, des del punt de vista botànic...
3: Botànic és una hortalissa.
2: Clar, que és una hortalissa, perquè a més de la família dels cogombres, que no sé què, que no sé quantos... Clar, això també és una cosa especial. Quan tu agafes, per exemple, quan tu menges un cogombre, jo aquesta setmana vaig estar amb un crac que fa microvegetals a l'Empordà, que on hi anirem la Marta Vergés.
3: El conec. Em sembla que és dels pocs que ho fa.
2: Fa uns cogombres que són... una bestiesa de bons. I clar, tu compares aquell gust, aquell cogombre, amb els cogombres que et trobes a segons quines botigues que semblen melons...
3: I diries que és una fruita.
2: Clar, que melonegen, hi ha cogombres que melonegen, no? Doncs ja també hi ha melons que cogombregen. Aquells melons verds que no saps allò, que no han madurat bé, jo sempre dic que cogombregen.
1: El meló bàsicament és aigua, no, Marta?
3: Bàsicament és aigua, un 80% d'aigua.
1: Carai. Sí. I tu crec que la síndria no t'agrada gaire, no?
2: Sí, el que passa com el meló hi ha més xitxa. La síndria, com dius tu?
3: La síndria, això a Girona ho diu molt, la síndria, l'Empordà.
2: Sí. Clar, és que ara quan he dit síndria, se m'ha fet estrany, saps allò? La síndria, jo sempre dic que és la fruita per quan tens set. En canvi, el meló hi ha més gastronomia, és a dir, el meló dona molt per la cuina, no només per menjar sol, i segons quines varietats de meló, per exemple, tu agafes i te'n vas, agafes cotxe amunt i te'n vas per tota la zona del sud de França, és a dir, Catalunya Nord, i et trobaràs autèntics productors de meló que allà al costat de la carretera t'estan venguent una caixa de melons. Primer et venen una caixa de melons que és melons fantàstics, i després a cap preu. Clar, aquells melons que han madurat a la planta i que estan acabats de treure, és una passada. Llavors hem de venir aquí i veure les botigues, anar a Mercabarna, anar als mercats i començar a mirar aquells melons a veure com són, no? Clar, quan hi ha cultura de cultiu de meló, és fantàstic.
1: Segurament, ara ho explicaves, quan parlem de meló tots tenim al cap aquell meló ovalat, groguenc, verd per dins, però en tenim de molts tipus, no? A veure, ajuda'm a repassar-los, Noguer.
2: Mira, per exemple, tenim...
3: N'hi ha moltíssims.
2: El cantalup. El cantalup és el meló, diguem-ne, per excel·lència dels francesos, i ara és aquell moment, és aquell meló que és ataronjat, que és de forma rodona, saps que és molt aromàtic, és molt saborós, és fantàstic. A mi, per exemple, m'encanta combinar-lo amb gambes, aquest, saps? Té aquella pell de color, diguem-ne, verd clar, que es va tornant, diguem-ne, allò marró clar, saps? Així, i que quan el talles és fantàstic. Després hi ha el Gàlia, que és, diguem-ne, de forma rodona, una miqueta més estirat, però és aquell de color groguenc, saps? Fantàstic, de pell fina, de polpa blanca. Aquest també té una miqueta més d'aigua, que el cantalup. Després, clar, n'hi ha algun, diguem-ne, que és més conegut, diguem-ne, de, des del punt de vista comercial, que és el honey diu, que té forma allargada i té la pell llisa, no? I després n'hi ha un altre, que és el meló de la

0: pot aguantar fins a l'hivern, eh? I fins i tot diuen que hi ha un meló d'hivern, eh? Però bueno, això ja és una altra història.
1: Què ens aporta el meló, Marta?
2: Doncs mira, el meló ens aporta, a part de l'aigua, ens aporta molta quantitat de potassi, vitamina C i després també antioxidants, sobretot els betacarotens, que... Clar, depenent, tu has dit totes les classes de meló, però depenent les classes també hi ha una mica de diferència nutricional. Clar. I és que, per exemple, aquest de pell de gripau, que és el més típic, i són els més grans, aquests tenen molta més quantitat d'aigua, per la qual cosa no tenen tanta concentració de nutrients com els petitons, com el cantalup o el gàlia. I, en canvi, el cantalup i el gàlia, que ja comencen a tenir una mica de pigmentació, això ens indica que té més betacarotens. I els betacarotens, doncs, és un antioxidant, és un antiàging, va bé per la pell, pel cabell, fantàstic.
1: Deixem saludar el Jordi Gos, que ell és responsable comercial de l'empresa Fruitinter. Jordi, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger.
1: Què es venen, més melons o més síndries a casa nostra?
3: A veure, mira, jo et diria que si ho tipifiquéssim per mesos, el mes de maig i el mes de juny hi ha mesos que es venen més síndries o síndries. I el mes de juliol i el mes d'agost i part de setembre, més melons. Diguéssim, baixi, eh?
1: Curiós, eh? O sigui que està bastant 50-50, això, eh?
3: Sí, més o menys és així. Sí que us dic que a nivell global la tendència dels últims anys és que hi hagi més, o sigui, ha pujat quelcom el consum de síndria en detriment de meló, eh? També us ho haig de dir.
0: Ah. Escolta, Jordi, i això que alguns diuen que hi ha melons i melones, tu això què? És un fake o és veritat?
3: A veure, el que sí que hi ha és que a la planta hi ha flors que són mascles, hi ha flors que són femelles i hi ha flors que són hermafrodites. Llavors, un meló doncs, pot venir o d'una flor mascle o d'una flor femella. Sí, evidentment.
2: Que és veritat que canvia la veta? Això és el que ens indica? La forma de la veta en el meló, si és mascle o femella?
3: No, el que indica és per allà on te va la flor. O sigui, el meló, per exemple, si estem parlant del pell de gripau, per una banda hi ha el que és la cua i per l'altra banda hi ha la part de la flor que acaba en punxa. Llavors, si aquesta punxa d'aquí acaba més petitet, és, diguéssim, una femella. Si acaba més rodonet, és un mascle.
2: I és veritat que les femelles són més dolces?
3: A veure, a dia d'avui, això possiblement, com els melons, diguéssim, bueno, això hi hauria un rato per parlar-ne, quan eren melons, diguéssim, que venen autòctons, sí que possiblement en aquell moment la femella era més dolça que el mascle. Però ara, a dia d'avui, com que hi ha moltíssimes varietats, totes aquestes varietats que es treuen noves, són híbrides, no té massa importància d'una cosa amb l'altra, a nivell de la dolçor, perquè cada vegada això, diguéssim, no té importància. El molt important és l'aspecte del meló, el color, la coloració. És molt, molt, molt important per mirar si és bo o no és bo.
0: Jordi,
3: si està tallat al punt.
0: Sobre varietats, el top 10 del meló, quin s'emporta la palma?
3: A veure, nosaltres aquí ara el que és a nivell de consum, si et refereixes, Roger, a nivell de consum d'aquí del nostre país,
1: digues.
3: El meló que més es consumeix és el pell de gripau, el piel de sapo, que és el meló verd, i llavors doncs, també doncs, tenim, com deia el Pep, altres varietats que són molt bones, com és el gàlia, com és el cantalup xarenté, que és aquest meló tan aperfumat i molt bo. Però aquí el que més es consumeix és, us diria que hi ha cultura del meló de pell de gripau. La resta sí que se'n ven, però és una venda molt més limitada.
0: I així com els japonesos foten aquelles xíndries quadrades, amb el meló això encara no ho ha fet, oi?
3: No, de moment no. Aquí són més tradicionals, la veritat. Aquí busquem un meló que estigui bé, que estigui, si voleu, que tingui un aspecte duradet, el meló que comenci a durar una miqueta, que sigui escriturat, sabeu, les escrituretes aquestes que tenen, el ratllat que diuen del meló, i això és el que ens demostra doncs, que el meló estigui collit i es doni els graus brics, que és el sucre que té.
0: Els hi mires, tu fas com aquell anunci del raïm, que agafes un tall de meló amb el reflectòmetre, li treus una gota, el mires allà i dius, ara està el punt d'aquest meló, no?
3: Evidentment, a dia d'avui, doncs, nosaltres hem de treballar bé, vull dir, els melons s'han de collir al moment òptim. Hi ha doncs, tot el departament de qualitat

0: que analitzen els melons cada partida que es cull per mirar doncs, que tingui els graus de sucre òptims, perquè si no, doncs, allò és van detriment nostre. Vull dir, no podem posar una mercaderia al mercat que no estigui en bones condicions, perquè això ens afecta a tots i afecta moltíssim el consum.
1: A Catalunya hi ha alguna zona concreta que hi hagi, diguem-ne, bona producció de melons, o hem d'anar més enllà?
0: A veure, anem més enllà per tema climàtic. Sabeu que el meló el que vol són temperatures altes, són contrast de temperatura, vol molt poca humitat. Temperatures a partir de 30 graus, 32 graus, és quan el meló posa el sucre, i que hi hagi contrast tèrmic, o sigui, entre la nit que refresqui i de dia que faci temperatures altes. Però sí que us diria que, per exemple, doncs, a veure, la zona del Delta de l'Ebre, sí que es fan síndries i crec que també es fa alguna cosa de meló, però últimament les grans produccions es decanten a la zona de Múrcia, Camp de Cartagena, i després a la zona de la Manxa, la zona de Villaconejos i tota aquella zona d'allà. És zona molt productora.
1: Si seguim així, d'aquí a 5 anys ja començarem a fer melons aquí, ja no podrem fer préssecs gairebé, potser.
2: Jordi Bo, responsable comercial de l'empresa Fruitinter. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Jordi.
0: Felicitats pel programa i que doneu, diguéssim, una miqueta del consum, que ens animeu a tots a consumir aquesta fruita, que va molt bé per l'estiu.
2: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Molt bé, adiós.
3: Tinc una recepta d'aprofitament del meló.
1: Ah. De la pell, o què?
3: No, de les llavors. Doncs mireu, és una recepta de reaprofitament, perquè normalment no hi caiem, però les llavors són super nutritives, encara més riques en antioxidants, i també ajuden a eliminar paràsits intestinals. I com ho podem fer? Fer una llet amb les llavors del meló.
2: Ah, carai.
3: Superfàcil. Agafes les llavors, per exemple, les llavors de tot un meló, les guardes, i les deixes en remull. Les llavors sempre s'han de deixar una estoneta en remull, bueno, una estoneta, unes horetes, per treure-li possibles antinutrients, unes 4 horetes, 4-6 hores, i després aquestes llavors les tritures amb... O sigui, llavor d'un meló, les tritures amb mig litre d'aigua, ben triturat amb una batedora potent, i llavors ho filtres amb una bossa o amb un colador que sigui molt fi, i tens una llet espectacular. I si la vols endolcir, doncs l'endolceixes amb algun endolcidor més saludable. Boníssim.
1: Clar, això sobretot si el meló, diguem-ne, la llavor està plena de dins, perquè jo sóc d'aquells que em passo, diguem-ne, les tardes agafant les llavors de meló i les vaig trencant com si siguessin pipes.
3: Sí.
1: I hi ha moltes llavors que no tenen el de dins, eh?
3: No, però saps què passa? Que quan fas una llet també, d'alguna manera, tritures la fibra, la closca, i d'allà també surt alguna coseta. Sí.
1: Clar, una altra cosa també d'aprofitament és aprofitar la pell del meló, és a dir, abans jo recordo que, per exemple, a casa que teníem gallines, doncs, guaita, les llavors i la pell s'anaven a les gallines i tu foties el meló, saps? Clar, ara que jo no tinc gallines a casa, clar, què em fas? Doncs les pipes me les menjo jo, però sí que és veritat que la pell del meló sempre sol anar a la diguem-ne, a la zona, diguem-ne, de tot les deixalles de vegetals, no? Però també podríem fer una bona melmelada, una bona confitura, agafant pell de meló, que hi deixes un tallet, diguem-ne, ja també de polpa i també de xíndria, la part blanca i la part verda, ho talles finet, i evidentment aquí en aquest cas, si vols fer una melmelada de veritat, hi has de posar-hi sucre.
3: Clar.
1: Llavors, si vols posar-hi un altre endolcidor, faràs una cosa que no és melmelada i tu li pots dir com vulguis, però clar, ha de tenir un percentatge de sucre, perquè és el que fa la conservació i el que dona la densitat. I fer una confitura de xíndria, de pell de xíndria i pell de meló, escolta'm, déu-n'hi-do, està molt i molt bé.
3: Sí, pinta bé.
2: Un parell de consultes que tinc per tu, Marta. Hi ha molta gent que diu que el meló no se li posa bé a la panxa al vespre, que és una mica indigest, no?
3: Sí. Això també hi ha...
2: Mira que a mi m'encanta, sopar meló amb pernil.
3: Sí, això depèn de la persona. Hi ha qui diu que és un mite, hi ha qui diu que no, però és que depèn de cada estómac. Hi ha gent que li senta de meravella i hi ha gent que no li senta bé. Aleshores, igual que el cogombre. Si no et senta bé, el millor és menjar-ho sol, no barrejar-ho molt de menjar. I menjar-ho a temperatura natural, que no estigui molt fred, perquè si està molt fred també et dificultarà la digestió.
2: És un superaliment? El podem menjar cada dia o no?
3: Sí, el podem menjar cada dia. El que passa que l'hem de menjar equilibradament, com tot, no? Perquè sí que si hem de menjar unes 5 peces entre fruita i verdura, doncs és bo que sigui variada. Aleshores, mengem meló, però un tall de meló al dia, dos talls de meló al dia, i que la resta de fruita i verdura...
2: Gelat de meló no compta, Noguer? És a dir...
1: Mira que ets esnop, és a dir... aquí hi ha... És un superaliment, això? Home, sí que sí, el que hi ha és que és una cosa que el meló, diguem-ne, una de les coses que et sol passar és que amb un tall no en fas prou.
3: Clar, i sobretot a l'estiu, que tens set i ho fas servir per beure.
1: Clar, i després el que pot arribar a passar és, diguem-ne, una ingesta de glucosa més alta, diguem-ne, concentrada, no? Mm. Això és una de les coses que moltes vegades, quan pensem, diguem-ne, en el consum de fruita, ho fem malament. És a dir, allò de dir, mira, em foto un suc de taronja amb una poma
3: no,
1: i un no sé
3: no,
1: què...
3: No, allò és una bomba de sucre. Sí,
1: clar,
3: sí.
1: Per tant, hauríem...
3: Però clar, el meló, si el mengem sencer, també té molta fibra.
1: Clar.
3: Aleshores...
1: Mira, Roger, té molta fibra, això et va bé per tu.
3: Sí.
2: Què vols dir per mi?
1: La fibra.
2: Tu, per tothom, vull dir que no.
1: Sí, home, però, home, evidentment hi ha gent que més que altres, no? Però, que...
2: No, jo no tinc problemes en aquest sentit, vull dir,
1: no?
2: Ara entrarem en això.
1: No. Ah, doncs jo...
2: Tu amb què el cuines, el meló?
1: Mira, a mi el meló m'agrada molt menjar-lo, evidentment, tal qual. Després ja puc donar alguna recepta de cuitet, però a mi m'agrada molt tal qual, i com t'he dit abans, m'agrada molt menjar-lo amb gambes. És a dir, i ara no vull que diguis, oh, clar, que fos les gambes cada dia. No, però tu agafes, i ara, per exemple, que estem en el bon moment, agafes i fas un tàrter de gambes, gamba crueta, que li treus, diguem-ne, el conducte aquell que té la gamba i d'això, que el talles allò, que barreges part de gamba, part de meló, unes gotes d'oli d'oliva verge extra, escolta'm, és fantàstic. Però això és un aperitiu, el meló d'ombra molt.
3: A mi m'agrada molt amb cremes. Ah. Amb cremes, cremes fresquetes, ara a l'estiu.
2: Sopa de meló.
3: Sopa de meló.
2: Sopa
3: però...
2: és una crema o no?
1: Depèn.
3: A veure, jo li dic crema...
2: Què hi posa? Clar, és a dir,
1: què hi poses?
2: Clar, per què es posa? Que hi hagi una mica de condiment i no sigui una sopa?
3: Dic crema perquè per mi no... Jo tampoc considero que sigui una sopa. Encara que no li posis molt de greix, perquè sigui una crema, encara que no li posis nata de llet, per mi és cremós, perquè realment si tu fas servir tota la polpa del meló i la tritures... Té una textura un punt densa.
1: Clar.
3: Aleshores, la barreges... Jo sempre barrejo amb olis com un oli d'oliva. Un oli d'oliva i el meló, una mica de lima, unes herbes fresques, menta o cilantre.
1: Sí. Mira, aquí hi ha una cosa molt concreta, i és... depèn de com tu vulguis prendre aquesta sopa o aquesta crema. És a dir, si tu vols que agafi densitat, que te'l vols prendre amb un plat soper i amb cullera, li donaràs més densitat i pots afegir-hi, com deies tu, aquell percentatge de proteïna, de greix, sigui amb un iogurt.
3: A mi iogurt de soja.
1: Clar, no, iogurt de vaca bona. Oh, iogurt de soja.
3: Tu sí, jo li poso iogurt de soja.
1: Aquestes dones, però, per exemple, hi ha gent que diu una mica de nata. Mira, la nata té un problema, i és que si tu hi tires la nata quan tritures el meló, tens moltes possibilitats que se't talli. Per tant, jo sempre dic, si vols donar-hi aquest punt de cremositat, posi iogurt, i un iogurt que sigui bo. Sigui de vaca, de cabra, d'ovella, de soja o així. Jo la soja, com que aquí no... Jo vaig als camps i no n'hi ha de soja, no en gasto gaire. Saps què vull dir? Però sí que és veritat que una cosa és, per exemple, el pots liquar, l'altra és el pots triturar i colar amb un colador xinès. Jo, mira, en aquest cas, les cremes a mi m'agraden colades, saps allò? I després ja em dirà, no, jo el meló ja me'l foto directe amb la fibra i això. Però sí que és veritat que ja, diguem-ne, aromatitzants, tu has parlat d'herbes i això, jo et diria, diguem-ne, vaig cap a l'altra banda, un rajolí de control. Tu fes una sopa de meló i tiri un rajolí de control i sal, Això sí, a la sopa hi ha d'haver aquell punt de sal. A mi m'encanta, tu.
2: Saps com m'agrada molt com cuina a mi? El clopés.
1: Home.
2: A la tarda el tot gira el cap de setmana. O sigui, Déu-n'hi-do, la toquen a la cuina,
1: Sí, i tant.
4: Per què no vens un dia a dinar a casa?
2: Home, a mi no m'has convidat encara.
4: Dius que cuino bé, però no has pogut tastar res del que he fet.
2: Fa uns esmorzars de forquilla.
1: El bocat el fa de meravella.
4: Ara fa dies que no esmorzo del bocat.
2: El meló t'agrada? És un aliment d'aquests que...
4: La sopa de meló m'encanta.
2: Sopa de meló.
4: M'encanta. Fred a l'estiu és fantàstic.
2: És sopa de meló, per això no és crema de meló, per això, Marta...
3: Molt bé.
4: Però no.
3: Aquí, amb...
4: Ho he dit bé,
3: Mira, ho dius bé, contra gustos?
1: Ara que li diem tàrtar a qualsevol cosa tallada petita, jo crec que un tàrtar, entre cometes, de meló amb el bocat, ha de ser una meravella.
4: Estàs ajuntant dues coses que m'agraden molt.
1: I si fotes unes rodelles de llagosta cuiteta d'aquestes de la Mar d'Amunt, fantàstiques.
4: Home, no he dinat encara, ja dinaria ara,
2: Què hauria... Una pregunta que sempre que m'agrada molt. Què hauria de costar un meló?
1: Home... Clar que hauria de costar. Jo crec que el meló és una d'aquelles fruites que la relació qualitat-preu jo la trobo, diguem-ne, bastant bé. Clar, depèn d'on vagis a comprar. Aquells melons, diguem-ne, que ostres, que tenen un preu, diguem-ne... Saps, jo sempre dic preu de compra de cistella. Clar, una cosa és que vagis a comprar un tall de meló tallat sense la polpa, amb aquella bandejeta...
2: No, jo t'estic dient un meló sencer. No.
1: El meló jo trobo que és una de les fruites que la relació coleta-preu està bé.
3: Sí, perquè condeix molt i és molt saciant, a més, aleshores...
1: Sí. A més, fas liturgia. És a dir, quan talles el meló, saps, allò, agafar el meló, que el tens a la nevera, que l'has tret una estona abans, que poses la fusta de tallar, que hi ha els del tot gira, també, allà, i va, vinga, tallem el meló.
4: Tot i que ara jo diré una heretgia aquí, eh? Soc més de cindre que de meló.
2: Bueno, ja està, sí.
3: Oh.
2: Però és que
1: no es pot comparar.
2: Catalunya dividida. No ho farem, aquesta.
4: També m'agrada el meló, però no soc més de síndria.
2: Sopes de meló, és la poció màgica.
4: És que ara me la prendria ben a gust, eh?
2: Un parell de claus més sobre el meló que podem aportar als oients també aquesta hora.
1: Mira, tu dius això del meló amb pernil, que és molt clàssic, molt clàssicon, i aquí deixa'm dir-te una cosa. El pernil ha de ser bo i no cal que el posis al damunt del meló, que es mulli. Saps què vull dir? És dir, el meló per una banda i el pernil per l'altra. Però tot i això, el meló passat per la planxa és,
2: què dius, Anna?
1: És fantàstic.
3: Sí, igual que la síndria, eh? La
1: sí. Tu passa'l per la planxa, que a més...
2: Una mica d'oli.
1: Però molt poquet. I com que té molt de sucre, el sucre es caramelitza. Saps què vull dir? No cal que el posis amb la pell, eh? I aquest meló passat per la planxa, a mi m'agrada molt, per exemple, combinar-lo amb albergínia. Actualment hi ha només l'albergínia blanca, que ja n'hem parlat alguna vegada. L'albergínia blanca, allò rostideta, amb el meló a la planxa, és una passada. I el meló, per exemple, per acompanyar un costelló de porc a la brasa. És fantàstic. Clar, ara la Marta em dirà una mica de tofu a la planxa, així. Però el tofu no té gust.
3: No, però m'ha agradat. La idea de l'esvergínia m'ha agradat molt.
1: Sí, és fantàstica. O amb pollastre, o fins i tot, per exemple, el meló amb peix. Tu agafes una escòrpora, passada per la brasa, aquestes escòrpores petites o aquestes lluernedes petites, i acompanyades de tallets de meló, allò a la planxa o a la brasa, fantàstic.
3: És que el meló és com un altaveu del sabor.
2: Moltes gràcies a tots dos, Marta Pep Noguer, per haver-nos acompanyat.
5: Gràcies, moltes gràcies.
6: La nit.
7: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
7: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Figueres es prepara per viure un canvi històric en la gestió dels seus residus. La ciutat estrena un nou servei de recollida que renovarà per complet la imatge dels seus carrers, posant fi a un model que feia 25 anys que funcionava i que havia quedat obsolet. La novetat més visible serà la substitució progressiva de tots els contenidors de la ciutat. En total, se n'instal·laran 1.043 de nous, que triplicaran la capacitat de l'anterior model. Aquests nous contenidors estaran oberts les 24 hores, sense cap mena de targeta, i incorporaran com a gran novetat la recollida de fracció orgànica i d'oli vegetal usat. A més, es retiraran definitivament els vells contenidors soterrats per evitar Ràdio problemes de manteniment i salubritat. Per facilitar l'adaptació dels veïns, l'Ajuntament ha començat a repartir de manera gratuïta 20.000 cubells airejats i bosses compostables, que es podran recollir a les oficines municipals i als centres cívics. La redistribució de les àrees farà que el 90% dels figuerencs tinguin un contenidor a menys de 300 metres de casa. Juntament amb els contenidors, s'estrena una flota d'una vintena de vehicles més ràpids, sostenibles i eficients, que aniran acompanyats d'un pla de xoc de neteja intensiva als carrers. S'introdueix també un servei de prerecollida per evitar residus abandonats a la via pública i es reforça la freqüència de buidatge i de neteja dels contenidors amb aigua calenta a pressió. Pel que fa al sector comercial i industrial, es consolida el model porta a porta per alliberar espais de la via pública, un sistema que s'estendrà als polígons a partir de mitjans de novembre.

0: FAM.
1: Hola, com esteu?
2: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
3: Es connecten per saber com estic.
4: Com a empresa, ens hem connectat.
5: És que ja vull connectar-me.
6: I tu? T'has connectat? Connecta't.
7: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
6: Connecta't.
8: Bona nit.
9: Ràdio Vila Sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
1: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
0: Recapta!
1: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.

0: veu bé l'orella. Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
1: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: mai!
1: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
2: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
3: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa-la.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.
7: Sons del Món presenta L'Oreja de Van Gogh en concert. Dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
8: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat. I'm gonna show you what I'm working
9: with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: I parlant d'emocions.
1: 61.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
4: 59.833 a les 22 hores i 37 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
3: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Fa 100 anys del seu naixement. Joan Vinyoli i Pladevall va néixer a Barcelona el 3 de juliol del 1914. Va treballar des dels 16 anys en un editorial i allà es va quedar fins a la seva jubilació. I és que la poesia no és la solució per qui vulgui guanyar un bon sou, ni tan sols la poesia extraordinària com la de Vinyoli. Admirador confés de Rainer Maria Rilke, li tradueix un poema abans de la guerra i és arran d'això que coneix Carla Riba. El 1937 publica el primer recull de poemes, Primer desenllaç, i així comença la seva trajectòria literària. El segon poemari ja és del 1948, De vida i somni. I és als anys 50 que guanya el premi Ossa Menor amb Les hores retrobades. A poc anirà publicant poemaris que cauran com gotes d'aigua sobre uns lectors que descobreixen uns versos que no s'assemblen a res i que no busquen precisament la perfecció.
1: No la cançó perfecta, sinó el crit que invoca Déu és necessari. Car no com l'àliga en té prou el nostre cor a moure bé les ales. Amb ulls encesos, cal entrar dins la nit del misteri perquè el secret, així com l'aire que bat els ulls, penetri fins al cor.
0: Tot és ara i res del 1970. Ara que és tard, del 1975. Cants de Bellone, del 1982. Domini màgic i passeig d'aniversari dels últims temps són els seus poemaris més importants. I si Vinyoli admira Rilke, Juan Goytisolo admira Vinyoli, tant que li tradueix els poemes. I és que tard, però sort, que el comencen a reconèixer. Joan Vinyoli es preocupa en els seus poemes de la vida, de la mort, de la fe que ve i que se'n va. Comunica i arriba. Vinyoli és per sentir i no per llegir. Va rebre premis grossos a partir del 1976, quan ja tenia una edat. La Creu de Sant Jordi, el Crítica Serra d'Or, tres cops el Premi de la Crítica. I l'home que havia hagut de viure del que publicaven els altres va morir a Barcelona el 30 de novembre del 1984. La justícia poètica arribava una mica tard.
2: Lletres d'or.
3: Cada dia a les grans

0: Notícies en xarxa.
1: Fa només un mes les previsions semblaven dolentes. Ara, pocs dies per començar a recol·lectar les castanyes, els productors del Montseny respiren més tranquils. El seu gerent, Joaquim Soler, creu que podran arribar a mantenir la producció de l'any passat i obtenir-ne unes 14 tones.
2: Jo, les sensacions que tinc ara, veient finca per finca, jo diria que mantindrem. Fa un mes veiem un desastre. Arribar a 32, 35 graus al migdia i arribar a les 9 del vespre a 24, 25 graus, clar, això no passava.
1: Aquesta calor intensa de l'estiu, però, ha deixat conseqüències. Les altes temperatures han afavorit l'aparició del xancre, una malaltia causada per un fong que ha provocat la mort de part d'alguns castanyers. A més, els productors expliquen que l'excés de pol·linització en alguns arbres podria fer que algunes de les castanyes que ens menjarem aquesta tardor siguin més petites.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs, ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
5: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

0: informació, música, entreteniment.
1: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
2: És evident que existen altres mundos.

0: Lani.
1: Notícies en xarxa.
2: A tot Espanya, la cistella mitjana s'ha encarit un 1,8% en guany. On més es pot estalviar cada any si es compra al supermercat més barat és a Barcelona, amb 1.820 euros de diferència, mentre que a Vilafranca del Penedès, on menys, se'n poden estalviar 830. La diversitat d'oferta de supermercats i la competència entre establiments expliquen aquestes variacions tan grans. La mitjana dels 40 municipis catalans analitzats per l'OCU és de 1.195 euros d'estalvi. Enrique García, portaveu de l'OCU, remarca la capacitat d'estalvi que això suposa per als consumidors a Catalunya.
3: Estas cantidades son muy significativas porque todas superan más del 20% del gasto anual familiar en alimentación. Es decir, esa es la posibilidad que los consumidores catalanes tienen de ahorrar eligiendo el establecimiento más barato.
2: Pel que fa al preu mitjà de la cistella, el municipi més car per omplir-la és Cerdanyola, amb 6.900 euros de mitjana, 100 més que a Barcelona i 530 més que al municipi més barat, Tortosa.

Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Vinga, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article...
5: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
7: El secret de l'amor.
8: Jesús, quin creus que és el secret de l'amor?
9: Bé, doncs jo el secret de l'amor jo crec que és doncs adaptar-se amb creativitat a totes les edats que té l'amor.
8: Amb creativitat.
9: Sí, totes les edats, perquè jo penso que a la vida d'una història d'amor doncs hi ha diferents edats. Per exemple, quan ens enamorem de joves, quan ens casem, quan tenim un fill. I jo penso que sobretot es tracta d'adaptar-se doncs, a aquestes condicions que et va posar la vida i sobreviure a cada canvi de la vida de la parella.
8: Doncs sí, ens ha quedat molt clar. Gràcies, Jesús, i bona
9: abraçada.
10: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
11: És l'hora del pati.

0: I parlant d'emocions.
1: 67.
2: Ara farem un petit experiment. Eh? Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Les caramelles. Les caramelles són una festa tradicional de Pasqua, en què les colles de caramellaires van per les cases i canten, i de vegades ballen cançons, que poden ser satíriques, de festeig, religioses o de celebració de la primavera. Aquestes cançons, com les colles que les canten i la festa en si, s'anomenen caramelles. I també són caramelles el menjar o els diners que els donen els veïns per fer un tec al final. A part d'això, la nit de Nadal, a Eivissa, també es canten caramelles, en aquest cas de tipus religiós. La paraula té diversos significats i formes. Segons el lloc, se'n diu camarelles, camilleres, camigeres, camalleres o camarleres. Però la forma més general és caramelles. A la Catalunya Nord parlen dels goig dels ous o de les botifarres, i a Mallorca i Menorca de la capta de la panada. És que cantar ens agermana, però un bon tiberi encara més. A part d'això, una caramella, en singular, és un instrument rústic de vent, fet de canya o de fusta i amb embocadura de flabiol o de llengüeta. Singular o plural, la paraula caramella està relacionada amb la música. Tenim, doncs, una paraula amb diversitat de nombre, de formes i de significats, però no hi ha diversitat d'hipòtesis sobre l'origen. En aquest cas, l'etimologia és força clara. En llatí, calamus vol dir canya. D'aquí ve el diminutiu calamelus, que seria una canya petita, d'on prové calamela. D'aquí ve l'instrument caramella i després les caramelles. El llatí calamus també és al darrere de xeremia i xirimita, que designen instruments. També en prové caramell, que és un penjoll de glaç, una estalactita o un regalim de cera. I caramel, que passa pel portuguès caramelo. Si heu fet mai sucre cremat, sabeu que quan arriba el punt de caramel, si es deixa refredar, el regalim s'assembla a un caramell de gel. D'aquí ve la relació. I amb aquest final tan dolç que vincula les caramelles i el sucre, ens acomiadem per avui.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
4: Exacte.
3: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Uala! Déu-n'hi-do. Hola a tothom! Un dels àmbits en el que ens hem dedicat a agafar paraules d'altres llengües sense cap vergonya és el dels estils musicals. Perquè en català sembla que no ens hem inventat gaires estils, més enllà de la cobla. La immensa majoria de paraules que tenim per anomenar-los venen de l'anglès. Blues, country, rock, hardcore, heavy metal, hip-hop, house, pop, swing, techno, folk, funk, gospel, reggae, rap, trap... També tenim una que és una barreja d'anglès i castellà, reggaeton. I un parell d'origen africà, tot i que no sabem exactament de quina part d'Àfrica. Jazz i bachata. Ens n'hem deixat algun?

Els principals ingredients de la cervesa són l'aigua, la malta, el llúpol i l'ordi. Tots són rics en nutrients essencials per al funcionament correcte de l'organisme, com el fòsfor, el potassi, el zinc o el calci. Tot i això, hi ha un altre ingredient secret per al públic, la cua de peix. Per increïble que sembli, la cua del peix s'utilitza en algunes cerveses. Es fa servir en el procés de clarificació per retirar les restes del llevat. S'obté de les bufetes natatòries de diferents espècies de peixos, com ara el bacallà o l'esturió. Encara que sembli una cosa molt estranya, la veritat és que la cua del peix es fa servir a la indústria alimentària perquè té un gran poder a preparacions que es consumeixen fredes. També s'utilitza com a conservant per als ous. Això sí, no totes les marques l'utilitzen i a Espanya la indústria cervesera no la fa servir.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada navegar sobre la mar blava, escolteu aquest preciós poema que ens allunya de la terra per viatjar sobre les onades.
4: Hola, sóc Lucas Jan. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu Cançó de mar. I l'ha escrit Celilla Vina Minas Olivella. L'he triat perquè m'agrada molt el mar. Quin glob de llimona verda té el mar al mes de gener? Llisca la nau i la vela infla l'aire mariner. Adeu port, rosa i taverna. Déu em va fer mariner. Oh, quin blau de fondalada a l'agost per navegar. I com se endinsa la barca. I que hermós és el remar. Adeu, vinya, amiga cara. Déu em feu home de mar.
3: Has escollit un poema preciós, Roxy. Moltíssimes gràcies per llegir poesia al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Notícies en xarxa. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs al GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. A Catalunya, aquests medicaments es fan servir en casos comptats i molt extrems. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs sobretot en adolescents per ajudar-los a perdre pes. El problema és que, a títol individual i amb la facilitat amb què s'hi accedeix en segons quins països, se'n pot fer un mal ús en els infants. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, ha explicat que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
1: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici i amb canvis de conducta.
0: I afegeix que, de manera excepcional, es pot fer servir l'Ozempic en casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina.
0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs.
8: Això!

0: Saps que el teu salari podria ser força més alt en una Catalunya independent? Entra al web ccn.cat i recalcula el teu salari a l'apartat Nòmina Catalana. Descobriràs el que et costa pertànyer a Espanya. Vols seguir així? Recorda, Nòmina Catalana a ccn.cat. CCN, Cercle Català de Negocis. Empresaris i professionals per l'estat propi.
1: Hola, carinyo.
2: Nada, no magnat, se cuide. Grabim, roda, sada, catanga, i l'amba, vete, l'angoqui. Deixa, barrum, dilla, fosa, sona, nareta, exibi, grabo, i ser, desaire, la casa de curta. Què dius?
3: Relaxem-nos més.

Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: Benassar i Fish, acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes, aigua de llimona i gingebre, limonata i te fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bé anar.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
2: Radio Vila Sacra, canvi que es nota.
3: Toc, toc, què? Doncs això.
4: Què és l'espantassogres? I vosaltres sabeu què és un espantassogres?
5: Si volguéssim preparar una bona nit de revetlla, sigui per Sant Joan, Sant Pere o per Cap d'Any, segurament aniríem a un dels basars que potser hi ha a prop de casa nostra i compraríem algunes de les conegudes bosses de cotilló. Per cert, que el mot cotilló és un galicisme que fa referència a un ball francès d'inicis del segle XVIII que era ballat per parelles de quatre formant un quadrat on els participants es presentaven socialment. Però amb el temps s'ha acabat anomenant cotilló o bosses de cotilló el que nosaltres coneixem per a festes on hi hagi música i ball. En aquestes entranyables bosses, un element que no falta mai és el nostre espantassogres. Quina cosa, oi? Doncs potser no coneixeu el que ara us explicaré sobre aquest objecte sonor classificat com a aeròfon de bisell de buf directe. L'origen de l'espantassogres no és gens clar, ves per on. Alguns el situen a finals del segle XIX o a principis del segle XX. Pel que fa a la seva procedència, hi ha qui creu que és Àsia i altres apunten a l'Europa continental. No hi ha massa històries que explicar, però quan m'he adonat dels diferents noms que rep arreu del món, m'he quedat garratibat. Com a curiositat, inicialment, aquest objecte no rebia cap nom en concret, sinó que se'l coneixia com la cosa aquella que bufa, segons testifiquen diversos documents de l'època en què es tractaven assumptes relatius a les celebracions. Sembla que els primers a trobar un terme per definir aquest objecte van ser els italians, que el van anomenar Lingua di Menelik. I això per què? Doncs Menelik II, que va ser l'emperador d'Etiòpia de 1889 a 1916, de l'anomenada Abissínia, aleshores, es va convertir en colònia de la corona italiana i, alhora, es van començar a produir conflictes. Per aquest motiu, es van signar els Tractats de Bucale, un document bilingüe en italià i amhàric, que pretenia regular les relacions entre ambdós països, però va acabar creant una gran polèmica perquè la traducció a aquesta última llengua no reflectia completament l'original, a favor de Menelik II, que tenia fama de ser un home amb una llengua mordaç i feridora que podia dir-ne de molt grosses en qualsevol moment. I això va recordar als italians la llengua feridora dels camaleons, criatura pròpia de les terres etíops. Segons els historiadors, a Europa va agradar molt la idea de relacionar l'objecte amb algun personatge. I a França, que venien anomenant-ho Saint-Jean, que podríem traduir com a desvergonyit o poca vergonya, van començar a dir langue de belle-mère, llengua de sogra o madrastra, en al·lusió a la creença popular que aquestes tenien una llengua verinosa i feridora. Aquesta moda va passar de terres gales a territori lusità, en què els portuguesos van començar a utilitzar lingua di sogra, expressió que va arribar anàlogament a Espanya a través del gallec. No obstant això, aquesta no va gaudir de la mateixa popularitat. I és que, segons sembla, l'objecte s'usava amb freqüència per espantar les àvies quan es començaven a quedar adormides a les festes, motiu per la qual en espanyol va adquirir la denominació de espantasuegres o matasuegres, així com va succeir amb el català, espantasogres o espantavells. En anglès, rep una gran varietat de noms en funció de la seva forma, ús o mètode d'accionament. Party horn, trompa per a festes, party blower, dispositiu per al seu ús a festes que s'acciona bufant, party elephant, trompa d'elefant per a festes, o party pipe, flauta per al seu ús a festes, entre d'altres. En alemany es diu Luftdrossel o també party trot. En danès i noruec en diuen Rysler. En rus hi ha diverses opcions, però només n'esmentaré una. Bumacinyi jèssic, llengua feta de paper. En euskera se'n diu aire serpentinà. En coreà en diuen patisonpongi i en neerlandès roltong. També en àrab, referint-se al desagradable xiulet que emet, l'anomenen el dawadà, el soroll. Si n'és d'internacional, l'espantassogres, eh? Però d'un objecte tan aparentment divertit es conta com a certa una història que no és gens divertida sobre l'origen de l'espantassogres. En el llibre Curiosidades Històriques, Anècdotes i Datos, escrit pel professor d'Història Juan Álvarez Nava García, diu que l'inofensiu xiulet va ser concebut com una arma mortífera de curt abast. Sembla que el dictador rus Joseph Stalin havia demanat a l'inventor i compatriota Sergei Álvaro la creació d'una arma mortífera de curt abast, fàcil de camuflar, per tal que els agents del KGB poguessin utilitzar-la en el marc de qualsevol celebració i que fos fàcil de disparar en estat d'ebrietat. Després de diversos intents fallits, intuint que seria durament castigat per Stalin per no poder complir amb l'encàrrec, Alvarov preparava l'escriptura del seu testament quan el pergamí enrotllat en què ho faria es va tancar de sobte. Inspirat per aquell fenomen, va dissenyar l'arma sol·licitada, creant el conegut xiulet, incorporant al dels agents un dard verinós a la punta que podia disparar-se amb tan sols desplegar la llengüeta de paper en direcció a l'objectiu, embufar pel broquet de l'invent. Com diu aquell, aquí ho deixo. Deixat pel final la forma com en diuen al Japó, primer productor mundial d'espantassogres. En diuen Fukimodoshi, literalment bufar i tornar. És un producte que continua sent força popular i el que, de fet, al Japó li van dedicar un dia, el 6 de juny. Aquesta data es va escollir perquè la forma del número 6 recorda el desplegament de la llengua de l'espantassogres. El que no s'empesquin els japonesos. Dels espantassogres que hi ha al museu, dos varen ser comprats per Violant i Simorra a Barcelona, que l'any 1945 li van costar 3 rals cadascun, o sigui, 75 cèntims de pesseta, un total de 1 pesseta i 50 cèntims. Dit d'altra manera, 0,0023 euros. També se'n conserva un del llegat de Peles Mestres, encara més antic, ja que Apeles va morir el 1936. La resta d'espantassogres, un xic més evolucionats, incorporen una mascareta de cartó i van ser adquirits pel museu l'any 1978 a una joguineria. Doncs, bona revetlla. I aneu amb compte de qui us bufa l'orella amb un espantassogres, eh?
6: Dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Notícies en xarxa. El Girocòmic arriba a la desena edició batent el rècord de més de 10.000 visitants. Els organitzadors d'aquest Saló del Còmic gironí ho atribueixen a la consolidació, a la innovació i al fet que aquest any han pogut obrir 3 dies pel llarg cap de setmana a Girona. Laia Claret.
1: Ha reunit prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials, amb noms internacionals com ara Horacio Altuna, referent del còmic argentí, Daniel Acuña, dibuixant de Marvel, o Conrad Roset, director de videojocs, entre d'altres. Hi havia prop de 100 activitats com conferències o balls de coreografies de K-pop, a banda de tallers i espais de joc. Aleix Freire és coordinador de la fira.
2: És el primer any que assolim els 10.000 visitants. La consolidació de la fira, després anar fent un creixement sostingut i anar detectant cap on pot créixer la fira. Aquest any presentant novetat d'un espai de lectura, que és un espai de calma, que també ens el demanaven. El fet de fer un tercer dia fa arribar aquesta xifra, no?, que no havíem assolit mai.
1: Girona s'ha convertit en un punt de trobada pels amants del còmic, el manga i la il·lustració.
3: La xarxa de comunicació local.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

perdre la veu eixampada, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. El sisè episodi d'aquesta tercera temporada del Noticiari d'Havaneres us vam parlar de Maria Teresa Vera, autora de la que per molts és l'havanera d'autoria cubana més important, 20 anys. Avui us parlem de Miguel Matamoros, compositor d'una havanera que juntament amb 20 anys és de les poques que es recorden avui dia encara de la música tradicional cubana. Ja us vam explicar que l'havanera a Cuba ha quedat en el record. Martí Bacardí, com estàs? Què ens expliques del bo d'en Miguel Matamoros?
1: Bon dia, avui estic joiós. Bé, com sempre, som-hi, va. Miguel Matamoros va néixer el 8 de maig de 1894 a Santiago de Cuba, al carrer Sant Germán 115, al barri Los Hoyos. De ben jovenet mostrava habilitats per fer música i xaporrejava l'harmònica i la guitarra.
0: Hi ha nenes i nens que de ben joves ja ensenyen les seves cartes. I què? Va anar a classes de música?
1: No, en Miguel no va gaudir dels privilegis de l'educació musical. La situació familiar el va conduir a treballar desenvolupant ben aviat tasques de fuster, terrisser i xòfer, entre altres feines. Però paral·lelament es va interessar per l'aprenentatge autodidacta de la guitarra. En Ramon Navarro, un company de feina, llenyataire, li va ensenyar les posicions per tocar la guitarra en la major. En aquell moment Miguel Matamoros tenia 15 anys i d'allí va començar a tocar serenates al carrer amb els amics.
0: Era un músic format en la cultura del carrer i s'hi guanyava la vida.
1: En aquell moment encara no. Pensa que n'estava aprenent i tocava la guitarra en un entorn proper, família, amics i poc més. Això sí, anava progressant. Guanyar-se la vida amb la música encara no tocava. Tot arribaria. De moment, sabem que va escriure la primera obra als 16 anys, amb el títol El Consejo. Escoltem-la!

0: Primera obra, El Consejo. Després en van venir més, oi? Té fama en Miguel Matamoros de bon compositor.
1: Sí, Miguel Matamoros va escriure al voltant de 200 obres. A destacar Làgrimes negres, Son de la loma o Mariposita de primavera, entre moltes altres.
0: Tens raó. Mira, ara que has anomenat Làgrimes negres, un bolero molt popular a Cuba, et vull explicar que vaig saber que aquesta obra la va escriure en Matamoros, a Santo Domingo. Arrel d'un viatge que hi va fer i des d'on s'hospedava, una nit va escoltar els plors desconsolats d'una dona. El dia següent va preguntar què passava, per què aquella dona plorava d'aquella manera. I li van explicar que el seu marit la va abandonar per una altra noia.

Sí, tal com ho dius, va ser basada en un fet que va viure de ben a prop, com moltes de les obres que va escriure. Recordo el bolero El Paralítico, escrita perquè hi havia un metge que deia curar la paràlisi, però realment els resultats que prometia no s'acabaven produint.

0: Bona aquesta. Però i de la manera què?
1: Miguel Matamoros va arrencar en el món professional de la música aprenent dels grans mestres de la trova tradicional cubana, com Pepe Sánchez, Cindo Garay o Alberto Villalón. I el 1925, junt amb Ciro Rodríguez i Rafael Cueto, es va estrenar al capdavant del trio Matamoros, amb qui durant 35 anys va triomfar. La manera que va fer famosa és Mariposita de Primavera, un tema alternatiu a l'estètica del bolero i el son que tant treballava en Miguel Matamoros. Una manera que ha perdurat en la memòria de la música tradicional cubana. Escoltem-la ara per Liuba Maria Hèbia.

0: Quin tema més bonic! De debò que és una habanera com ha de ser. Una habanera excel·lent. A més, Liuba Maria Evia en fa una interpretació fantàstica.
1: Sí, aquesta habanera, com tan bé has explicat a l'inici d'aquest episodi, és juntament amb 20 anys de les poques habaneres que encara s'escolten a Cuba, al costat d'altres gèneres com el son, el bolero o la rumba.
0: Molt important aquesta habanera, obra d'un dels grans de la música tradicional cubana.
1: Per acabar, comentar que l'any 1960 Miguel Matamoros es retira i viu a Regla, la Habana, amb la seva filla i la seva esposa, de qui s'acaba divorciant, i se'n torna a Santiago, on es casa amb Mercedes, un vell amor de joventut. Finalment, mor el 15 d'abril de 1971 a Santiago de Cuba.
0: Moltes gràcies, Martí Bacardí. Gran història la d'avui. Acabem escoltant Mariposita de Primavera en la seva essència més pura, interpretada pel trio Matamoros.

Avui us presentem un autor gironí, Isaac Albéniz. Va néixer a Camprodon. Va començar a tocar el piano gràcies a la seva germana. Als 4 anys va fer concerts de piano al Teatre Romea de Barcelona. El seu pare treballava a Correus i per això va viure en molts llocs, fins i tot a Puerto Rico. Albéniz va morir jove als 49 anys. Sabeu que el Conservatori de Girona té això, no? Ara escoltarem una de les seves peces d'estudis tocades a part músic John Williams.

Què fa tothom? Ho fa tothom. A Radio Vila Sacra, experiments i sensacions, ole i ole, toma i toma, escolta bé com sona. El que fa tothom, ho fa tothom.

0: en el 107 de la FM.
1: Aquest anunci encara no és d'un medicament. Escolti les instruccions. Consulti amb el seu metge. El centre d'atenció primària és el teu primer centre de salut. Si necessites ser atès fora de l'horari de funcionament del teu centre, o si estàs de cap de setmana o de vacances lluny de casa, sempre en trobaràs un d'obert, ben a prop. Informeu-vos dels horaris dels centres d'atenció primària al telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444 o al vostre centre. Generalitat de Catalunya.

No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un conductor borratxo i drogat perd el control del cotxe i fa caure un fanal sobre la terrassa d'un bar a Figueres. El vehicle circulava amb tres ocupants i una d'elles ha hagut de ser rescatada pels bombers. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues. Cervells que no evolucionen, comenta un vianant. Una dona ha resultat ferida al cap per l'impacte d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament després que algú disparés trets a l'aire durant una celebració. La víctima es troba fora de perill, però l'incident evidencia el perill que comporta utilitzar armes de foc en entorns urbans, on els projectils poden acabar impactant contra persones alienes als fets, fins i tot quan els trets no van dirigits contra ningú. Comença la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu de Borrassà. La caiguda de plaques del sostre, el passat mes de gener, va provocar un problema per al consistori borrassanent que ha rebut suport de la Diputació.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
1: Ho entens? O encara et costa?
2: Es que es impresionante.
3: Oblida't de tot.
4: Roses celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Te di un beso en una tarde de luna verde.

0: macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo.
1: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

0: I parlant d'emocions...
1: 70. La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions... Només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Navata.
1: Navata medieval. Pedres d'or entre grisalla. Senyida pel cap vestral carreró de la muralla. El dels porxos, d'ample gruix, amb eixides a la sella, cavalcades pel marduix que aroma la Vila Vella. Aureolat de claró, de frontis a capçalera, clos al barri de Miró, s'alça el temple de Sant Pere. I mentre vernissa el pla, amb mentes, grocs i canyelles, veu com llisca el Fluvià des de capçal de Canelles. Enfilant-se al serradell de la barroca, t'estria l'espectre gris del castell on Armacent d'enfollia. Empordanejant somriu, sembra, recull i es dilata, mentre cops de rella escriu el nom que porta, Navata.

0: Notícies en xarxa.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
2: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
2: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
2: Algo cambió.
4: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
2: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
3: ¿Y?
2: Nosotros.
1: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
3: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
5: ¡Ya basta!
3: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
6: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
1: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
7: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
8: Bienvenido.
9: Creo que necesita uno más grande.
10: ¿Qué te parece?
11: ¿Mami?
10: ¿Lista para salir?
1: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
11: Intentas engañarme.
10: Bella, soy yo.

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Dilluns a les 11 de la nit.
4: Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.
5: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
0: I parlant d'emocions.
1: 86.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: festes del nostre territori.
1: Sí!
2: Superades les 3.000 trucades. Millors moments, sisena part.
3: Bon dia. No em fotis aquesta putada ara d'anar-te'n, eh?
4: Aviam.
5: És una cosa que se't mou tot el cos, et posa la carn de gallina. No sabeu l'experiència i lo maco que arriba a ser.
4: Escolta.
5: És molt maco i, a més, hi ha un ambient molt maco, molt casolà, i és una cosa preciosa, us ho dic de cor.
6: Eh?
4: Diuen...
3: M'entens? Ara mateix.
6: No sé el per què, però...
5: N'hi ha molta gent, agrada i emociona, i és una experiència que no es pot explicar. S'ha de viure perquè no es pot explicar. Jo fa 4 anys que hi soc de més, i en canvi ara doncs, estic molt, molt ficada i m'agrada molt i m'ho passo molt bé. Jo no em deixo cap...
6: No sé el per què, però...
7: I tant, molts.
5: A la ràdio.
7: I veïns, eh?
6: Que, vull dir, és molt enriquidor sentir...
5: Crec que qualsevol persona té dret a compartir-ho amb els seus oients. És molt emocionant i estem molt, molt ficats i la veritat que ens ho passem divinament bé.
6: Jo, doncs, tot el que ha dit m'ha agradat molt perquè jo també estic d'acord amb ella. Jo...
4: Bon dia, bon dia. Mira, que se m'ha ocorregut una cosa amb tot això dels i tot això. Pues...
5: És una cosa impressionant.
4: Collons,
5: que... Jo volia fer una reflexió molt ràpida.
4: Ai.
8: Vull dir, és que es deuen pensar que ens mamem el dit encara, tots plegats.
7: Això també ja ho havia dit.
5: Perquè sí, li reitero.
3: Res més, només volia dir això.
8: Doncs ja ho he dit tot.
6: Jo penso que...
5: Ai!
4: Eh?
5: Ai!
4: Déu.
5: I hem d'aplaudir.
7: Ah, bueno. I, només he de partir-te això.
5: Vale.
3: Que jo vigilaré, eh? Bueno.
6: Sí, bon.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: M'agrada la música DJ. Em dic Nil Robles Calafell.
5: Jo em dic Sergi, vinc a Avinyonet de Puigventós, vaig a l'escola d'Avinyonet. M'agrada la música de pop, m'agrada explicar notícies i és molt interessant.
6: A mi m'agrada la música pop, em dic Marta Parés.
7: M'agrada la música actual, em dic Sergi Moreso.
8: Em dic Irene Vilarot i el que m'agrada més de la ràdio és que hi ha vegades que fa molt riure.
9: Experiments radiofònics a Radio Vila.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava, Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.

0: Notícies en xarxa.
1: Els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
2: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? S'ha de tenir per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
1: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: Fem salut.
4: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
5: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
2: Passar grans moments amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix dels millors esports amb cocteleo de Frit Ràbic. Els mix de frits secs divertits i saborosos. Descobreix els diferents còctels. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per a cada moment. Perquè quan hi ha partit, hi ha cocteleo.

0: La Unió Europea obre investigació contra Facebook i Instagram davant la sospita que violen les regles europees sobre protecció de menors. La Comissió Europea dubta que aquestes xarxes socials, propietat de la nord-americana Meta, facin prou per protegir la salut mental i el risc d'addicció dels joves europeus. Brussel·les, Jordi Baró.
1: Nova investigació de Brussel·les contra Meta, ara davant la sospita que no fa prou per protegir els menors a Facebook i Instagram. La Comissió Europea ha obert un procediment a la multinacional nord-americana per possible incompliment de la Llei Europea de Serveis Digitals, que l'exposa a multes milionàries de fins al 6% de la facturació. Brussel·les està preocupada pel potencial addictiu d'aquestes xarxes socials, per l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat dels usuaris joves i pel nivell de privacitat dels menors amb les configuracions predeterminades. Johanna Bernsel, portaveu de la Comissió Europea.
2: Per resumir, les presumptes infraccions estan vinculades al benestar mental dels usuaris i la protecció de menors. Aquest és el panorama general.
1: A finals d'abril, la Comissió Europea va obrir una primera investigació a Meta, llavors per no fer prou per lluitar contra la desinformació de cara a configuracions predeterminades.
3: Heu sentit algun mitjà de comunicació que hagi aprofundit en aquest tema?
0: La Unió Europea obre investigació contra Facebook i Instagram davant la sospita que violen les regles europees sobre protecció de menors. La Comissió Europea dubta que aquestes xarxes socials, propietat de la nord-americana Meta, facin prou per protegir la salut mental i el risc d'addicció dels joves europeus.
3: Protegir la salut mental. Heu sentit bé. Continueu escoltant.
1: Brussel·les està preocupada pel potencial addictiu d'aquestes xarxes socials, per l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat dels usuaris joves i pel nivell de privacitat dels menors amb les configuracions predeterminades.
3: Configuracions predeterminades, és a dir, manipulades. Continua escoltant.
1: A finals d'abril, la Comissió Europea va obrir una primera investigació a Meta, llavors per no fer prou per lluitar contra la desinformació.
3: No fer prou per lluitar contra la desinformació. Enteneu el que us diem sempre sobre les xarxes socials? Enteneu el per què hi som, però sense gaire bombo? Enteneu ara millor el per què Ràdio Vila-sacra?
4: Pensa, pensa.
5: Que ràpid que s'acaba el que és bo.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
1: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
2: Adéu, adéu.
3: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu.
3: Ser cívic és tenir servei.

0: I parlant d'emocions...
1: 13.
2: Tiki-biki! Continguts en xarxa.
3: Ara un xic de cultura.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Interior comptabilitza 509 armes menys que fa un any a la demarcació, mentre les destruïdes augmenten un 4,6% i arriben a 1.157. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Aquesta tecnologia dona seguretat als agents i també aporta informació molt important per prendre decisions. Prop de 18.800 persones han rebut suport a Girona davant malalties avançades. El programa de la Fundació La Caixa ha acompanyat 8.724 pacients i 10.076 familiars i complementa l'atenció sanitària amb suport emocional, social i espiritual.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
5: Això és la caixa de sorpreses.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, iniciem el repàs del temps en aquesta jornada on s'aprecia la circulació de nord a sud des de França d'aquestes bandes de núvols mitjans. A més, també al matí hem tingut intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral que han estat persistents i entre dimarts i dimecres encara, i fins i tot dijous, encara parlarem d'aquesta situació de núvols baixos, ja que tenim una situació estable dominada per aquest anticicló que de mica en mica s'anirà desplaçant cap a centre Europa, amb una massa, a més, d'aire molt càlid en conjunt. Marcat per aquesta entrada marítima que afavorirà que es mantinguin aquests núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot persistents al llarg del dia, amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter feble o precipitació feble, sobretot cap a zones del litoral prelitoral sud i central. I de cara a dimecres, esperem també una situació marcada per aquests núvols baixos, en especial a la meitat est, amb la possibilitat d'algun plugim cap a la zona del massís del Montseny. La temperatura no variarà massa durant aquests dies. De moment, això és tot.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu i Esclat.
7: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vilasacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquests medicaments es fan servir en casos comptats i molt extrems. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol.
2: Però és molt raro que els posem amb nens més petits. No ens sorprèn que digui això. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
1: Es refereix a casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema. La xarxa de

0: gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Informació, música, entreteniment.

Vostè fuma? Beu alcohol? O vostè fa exercici o algun esport? Salut, diner o mort? Tria una.

El xou de la Xandi Xou. Una nova il·lusió, una creació que només serà teva. Una atmosfera per viure, per sentir, per gaudir del teu espai. La forma i el contingut han trobat l'equilibri.

La salut és alegria, deia un que en sabia. I molt hauria de saber per poder-ho dir també. Salut i viure bé, jo res més demanaré, deia un que ara mateix no sé com es diu de bé. Salut a l'hora de brindar, salut al riure, salut al dir adéu, salut al dir hola, salut com un desig permanent que ansia tota la gent. Que sigui sempre amb salut i més ara que teniu ja d'una manera descarada sabor a mi.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vila-sacra és...
3: És...
4: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
2: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Interior comptabilitza 509 armes menys que fa un any a la demarcació, mentre les destruïdes augmenten un 4,6% i arriben a 1.157. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Aquesta tecnologia dona seguretat als agents i també aporta informació molt important per prendre decisions. Prop de 18.800 persones han rebut suport a Girona davant malalties avançades. El programa de la Fundació La Caixa ha acompanyat 8.724 pacients i 10.076 familiars i complementa l'atenció sanitària amb suport emocional, social i espiritual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: En el 107 de la FM.
3: Activitat, fruita i verdura. 30 més 5. Si vols fer salut, suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia.
4: Camina a pas lleuger.
5: Pren fruita per esmorzar.
4: Fes servir les escales.
5: Tria verdures i amanides com a guarnició.
4: Mou el cor.
5: Inclou fruita al berenar.
4: Balla.
5: Tria la fruita com a postres.
4: Surt a passejar.
5: Menja sa i variat.
3: Treu profit de la teva vida diària per fer salut. Suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Si vols fer salut, suma.

0: ara ens toca lluitar pel català, també al món digital.
1: Perquè la tecnologia prengui part de la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
2: Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
3: És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
4: La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat, Generalitat de Catalunya.
5: Les coses que m'importen són a prop. A prop de casa meva.
6: El meu món. El meu carrer.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Pareu bé l'orella. Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que uneix tots els gironins. Tant nostra com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972 840 412. 972 840 412.
1: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
2: I parlant d'emocions...
3: 60.

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Un conductor borratxo i drogat perd el control del cotxe i fa caure un fanal sobre la terrassa d'un bar a Figueres. El vehicle circulava amb tres ocupants i una d'elles ha hagut de ser rescatada pels bombers. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues. Cervells que no evolucionen, comenta un vianant. Una dona ha resultat ferida al cap per l'impacte d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament després que algú disparés trets a l'aire durant una celebració. La víctima es troba fora de perill, però l'incident evidencia el perill que comporta utilitzar armes de foc en entorns urbans, on els projectils poden acabar impactant contra persones alienes als fets, fins i tot quan els trets no van dirigits contra ningú. Comença la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu de Borrassà. La caiguda de plaques del sostre, el passat mes de gener, va provocar un problema per al consistori borrassanent que ha rebut suport de la Diputació.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: my God!
1: Woo! Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Bueno, escolta'm, que m'agrada molt quan parla.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Comença a haver-hi nivell.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, iniciem el repàs del temps en aquesta jornada on s'aprecia la circulació de nord a sud des de França d'aquestes bandes de núvols mitjans. A més, també al matí hem tingut intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral que han estat persistents i entre dimarts i dimecres encara, i fins i tot dijous, encara parlarem d'aquesta situació de núvols baixos, ja que tenim una situació estable dominada per aquest anticicló que de mica en mica s'anirà desplaçant cap a centre Europa, amb una massa, a més, d'aire molt càlid en conjunt. Marcat per aquesta entrada marítima que afavorirà que es mantinguin aquests núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot persistents al llarg del dia, amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter feble o precipitació feble, sobretot cap a zones del litoral prelitoral sud i central. I de cara a dimecres, esperem també una situació marcada per aquests núvols baixos, en especial a la meitat est, amb la possibilitat d'algun plugim cap a la zona del massís del Montseny. La temperatura no variarà massa durant aquests dies. De moment, això és tot.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu i Esclat.
6: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
7: Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix.

0: està basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
1: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
0: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
2: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i per altra banda tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
0: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
3: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i de tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
0: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
4: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
6: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
7: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: aturem-nos un moment i respirem.
1: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac! Buah, no vegis quin xof! Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum! En un pim-pam, ja! Un flash! En un plis!
0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: De oca a oca i tiro perquè em toca.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
5: Hola, sóc la Clara Gardella. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
4: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
1: Adeu, embaladits.

0: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: T'imagines formar part d'un món de sensacions?
2: T'imagines gaudir de la gastronomia, l'enoturisme, les rutes pels parcs naturals i els caps de setmana amb mil activitats?
1: No t'ho imaginis. Vine a l'Empordà, perquè tu també ets especial. Tu també ets Empordà.
2: Informa-te'n a empordaturisme.com.
1: Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Empordà Turisme. Ets Empordà.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia, bon dia. Doncs vostè segueix un fil que és exactament el que és el fil de les persones que pensen i que tenen les neurones ben orientades, encara que sigui per veure com malament que està la cosa i el pitjor que ens la van portar. A veure, em sembla una autèntica... no sé, no trobaria el qualificatiu. I en aquí estem batallant sistemàticament. Sabem que és una lluita complicada i difícil, lluitar contra els mercats. Contra la mercantilització és difícil, som poquets, no tenim capacitats excessives, però sempre ens quedaran mitjans de comunicació que estan pel servei públic i que seran capaços de trametre aquesta, jo diria, legitimitat de denúncia i de reclamar coses que entenem que són necessàries. Aquesta és la mare dels ous i lamentablement algunes persones ploraran el no haver reaccionat a temps, perquè alguns, a més, es pensa que ells ja aniran fent. Per favor, encantat d'haver reflexionat junts. Moltes gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa... Té molt bé què demanar.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Les coses d'una altra manera.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 34. No.
2: Doncs molt bon dia, família. Què tal esteu? Aquí ens disposem a compartir un matí. Un matí maco. Aquí. Molt bon dia, Albert.
3: Molt bon dia, Xavi. Molt bon dia a tota la gent que ens esteu escoltant, que m'imagino que sou els mateixos, per tant, de la família. Bon dia.
2: També m'agradaria dir-vos que aquest programa, el tema del programa d'avui, particularment l'has proposat tu, Albert.
3: No sé, perquè com que hi parlo amb tanta confiança en tu, Xavi, que no sé si m'ho vas dir tu o m'ho va dir un altre que està darrere meu, que sempre és aquesta meva consciència. En fi, com que avui parlarem del jo, no voldria ser protagonista.
2: Ah, molt bé. També cal recordar-vos que tenim una llista de programes, de temes, entre els quals avui ho comentàvem amb l'Albert, que ell m'ha dit amb ull, Xavier, que jo li dic, saps un programa del que vull parlar, que vull dedicar extensament al tema, i ell m'ha dit quin, i li he dit, m'agradarà preparar un programa per parlar de Déu, i ell m'ha dit de qui, dic de Déu. Per això ja tinc d'alguna manera emparaulada l'entrevista amb el teòleg, perquè a mi el tema de Déu és que, no sé, m'interessa. Què m'has dit tu?
3: Xavi, no, t'he dit això, que avui parlarem del jo, i sí, després d'allò hi ha Déu.
2: Ah.
3: O sigui que hi estem molt a la vora. Per això he dit que estem anant al centre de l'huracà. O sigui, després d'allò, o amb jo, no sé. N'han parlat tanta gent d'això. Hasta en va parlar Jesucrist, imagina't tu.
2: Què dius, doncs, ara?
3: Sí, també va parlar d'això, d'allò. I d'allò, mira que m'ho dic jo dic jo, perquè vaig néixer a la comarca de Vic, els de l'Empordà diuen jo, però com que la meva mare és de Garriguella, direm jo, doncs anar a parlar tanta gent del jo, Xavi, que ho farem discretament el que podrem.
2: Sí, a mi el que primer m'agradaria saber és exactament en què és ser egoista.
3: D'això parlarem. O sigui, primer, per poder dir què és l'egoisme, tindrem que parlar de lo que forma part d'aquesta paraula com inici, no? Egoisme, doncs és la paraula ego. Ego vol dir jo. Primer, què és el jo? I llavors, quan més o menys haurem esbrinat el que és aquest ego, el que és aquest jo, podrem dir la seva part més patològica, la seva part més fora d'ella mateixa, que seria l'isme, doncs seré què és l'egoisme. O sigui que primer direm el que és jo, i una vegada haurem sabut el que som, imagina't, Xavi, sabrem el que som. Oi, que misteriós serà aquest programa, sapigueu el que no és, veritat? Bueno, doncs aquí estem.
2: Fixa't que el Diccionari de la Llengua Catalana defineix egoisme com excessiu amor de si mateix que fa atendre únicament a l'interès propi.
3: Molt bé. La definició és correctíssima, però no n'hi ha prou.
2: Però fixa't que a mi el que em crida l'atenció és excessiu amor de si mateix. Però a veure, quan tenim excessiu amor d'un mateix? Com es medeix això?
3: Es medeix
2: també,
3: sí,
2: això?
3: Sí. Veuràs que hi ha una mesura fantàstica. Oi, estic tan content de que em sembla que al final donarem llum en aquesta pregunta que m'estàs menjant.
2: Perquè, a veure, l'egoisme pot ser positiu i pot ser negatiu o no?
3: Exacte. O sigui, l'egoisme té l'ego. L'isme, saps que tots els ismes són els extrems, són els excessos, són el que hi sobra. Doncs això ho deixarem una mica per després. Però primer anem a dir què és l'ego.
2: A veure, digue'm, què és l'ego?
3: Què és l'ego?
2: Sí, digue'm.
3: Mira, això ho rescato del llibre de la Mònica Cavaller, La sabidoria recobrada, i ella ens diu, ens imaginem a nosaltres mateixos i en aquesta imatge hi veiem la nostra persona com si fos una cosa autònoma, tancada i separada de les altres coses, separada del món. Mira, com si fóssim una espècie d'un animal tancat dintre d'una gàbia, com una cosa entre les altres coses. I això, separat, tancat, aïllat, li diem jo.
2: Ah.
3: Doncs bé, no és aquest el jo.
2: Ah, no.
3: No. És el que li diem al jo.
2: Ah.
3: O sigui que, prepareu-se, ja. Què és el jo? Xavi.
2: Doncs, carinyos, amors, vida de la meva vida, ja veieu que avui el nostre programa, doncs, és un programa, ni més ni menys.
0: El xou de la Xandi Xou.
1: Hola, molt bon dia.
4: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
5: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
6: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
4: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els ais lluïs.
4: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
4: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
5: Bueno, pots comptar.
4: Molt bé, doncs.
9: És K25.

accedir a la informació, avaluar la gestió pública i consultar tota mena de dades. Tingues l'acció de govern al teu abast en un sol clic. Un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides. Perquè la Generalitat és casa teva. Troba més informació a governobert.gencat.cat o trucant al 012.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Encuentran dos amigos y uno le digo al otro, digo, hay que ver lo simpática que es tu mujer. Digo, el otro día me contó un chiste, digo, de la risa que me dio, por poco me caigo de la cama, tú.
4: Oy.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes! Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Sabies que els calamars de Humboldt poden llençar tinta que brilla a la foscor? Aquests cefalòpodes, habitants del Pacífic Oriental, són coneguts per la seva mida de fins a 2 metres i per la seva agressivitat, però la seva tinta bioluminescent és un truc fascinant. A diferència de la tinta comuna, que els calamars usen per despistar depredadors creant núvols foscos, la tinta dels Humboldt conté partícules que emeten llum gràcies a bacteris bioluminescents o compostos químics. Estudis, com el de la Universitat de Stanford al 2018, suggereixen que aquesta tinta brillant confon els depredadors a les profunditats fosques, on la llum natural, amb prou feines, arriba. La bioluminescència actua com una distracció, donant al calamar temps per escapar a gran velocitat usant la seva propulsió a raig. A més, aquests calamars són socials i cacen en grup, coordinant-se amb canvis de color a la seva pell. La seva tinta lluminosa podria també servir per comunicar-se a la foscor.
1: Continguts en xarxa.
2: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Hola, iniciem el repàs del temps en aquesta jornada on s'aprecia la circulació de nord a sud des de França d'aquestes bandes de núvols mitjans. A més, també al matí hem tingut intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral que han estat persistents i entre dimarts i dimecres encara, i fins i tot dijous, encara parlarem d'aquesta situació de núvols baixos, ja que tenim una situació estable dominada per aquest anticicló que de mica en mica s'anirà desplaçant cap a centre Europa, amb una massa, a més, d'aire molt càlid en conjunt. Marcat per aquesta entrada marítima que afavorirà que es mantinguin aquests núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot persistents al llarg del dia, amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter feble o precipitació feble, sobretot cap a zones del litoral prelitoral sud i central. I de cara a dimecres, esperem també una situació marcada per aquests núvols baixos, en especial a la meitat est, amb la possibilitat d'algun plogim cap a la zona del massís del Montseny. La temperatura no variarà massa durant aquests dies. De moment, això és tot.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu i Esclat.
8: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vilasacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: 100% Empordà.
3: A Gran Jonquera, l'últim dijous de cada mes, descomptes de fins al 50%. En diem superdijous perquè dir-ne el dia en què et compres 3 ulleres de sol al teu germà li cau el gelat a terra i demaneu pizzas per 4 perquè s'ha fet l'hora de sopar, era massa llarg. Vine a gaudir del superdijous, l'últim dijous de cada mes, al Centre Comercial Gran Jonquera. Vindràs pels descomptes i t'hi quedaràs per molt més.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Avancem junts.
1: És incompatible l'ús d'habitatge amb l'ús turístic dins de la mateixa comunitat de veïns. Els inconvenients i molèsties són principalment tres: inseguretat, deteriorament dels elements comuns de la finca i de la convivència. Conviure en un apartament turístic significa gent entrant i sortint sense control a qualsevol hora del dia i de la nit, trucades per error o diversió, corredisses per l'escala, cops de porta, brutícies, festes, alcohol, drogues i prostitució a casa teva. No es pot negociar amb algú que l'endemà no hi serà. Ascensors, parets i escales pateixen l'ús abusiu i descontrolat, però qui paga és el veí habitual. Les persones que lloguen els pisos per dies viuen de la impunitat que els dona la temporalitat de la seva estància, sense cap control per part dels gestors, que desconeixen qui són, ni el nombre ni el seu comportament. Viure la incertesa de no saber què o qui et trobaràs la propera setmana. Por de deixar els fills on deu sortir, impotència i falta de son. Els veïns en són fora mentre l'Ajuntament diu que hem de conviure i els gestors, a per tur, que els problemes creats pels seus clients no són problema seu.
2: Cada dia de la nostra vida.
3: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
2: Si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
4: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Conto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Conto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.

0: Notícies en xarxa. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic. La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
1: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
2: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar. La retirada de les tanques ha convertit les noves zones de gespa en un espai per passejar els gossos, mentre el pipicà més proper queda a l'Olivar Gran o al Parc Bosch. Roba la bossa a una dona a Girona i el localitzen gràcies als auriculars sense fil que duia a dins. La víctima anava a treballar quan va patir una estrebada al barri de la Devesa i va facilitar als agents de la policia municipal la ubicació dels aparells en temps real. Nou furt en un supermercat de Llançà. Un dels dos implicats és un ocupa del municipi, segons fonts policials. Un dels presumptes autors torna després de quedar en llibertat a insultar els treballadors, segons el responsable, en un municipi que acumula furts en comerços i on s'investiga l'entrada a 19 embarcacions del port.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
1: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

0: Apuja el volum.
1: Permeti'm la documentació.
2: Hola, Laia.
1: Ostres, Mireia.
2: Ja ets mossa d'esquadra?
1: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
2: Jo continuo preparant-me online.
1: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
3: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra amb Òrbita Gironina, tu pots.
4: Pensa en un producte.
5: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
6: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
5: 20 anys d'Espai Gironès.

Soc l'Albert Aguilé Montseny. Avui us explicaré un haiku. Veig sobre el teu nas tots els sols aquests estiu. Les teves fills

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: Ràdio Vila-sacra. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: A la vida tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.

0: Notícies en xarxa. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs al GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. A Catalunya, aquests medicaments es fan servir en casos comptats i molt extrems. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs sobretot en adolescents per ajudar-los a perdre pes. El problema és que, a títol individual i amb la facilitat amb què s'hi accedeix en segons quins països, se'n pot fer un mal ús en els infants. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, ha explicat que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
1: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici i amb canvis de conducta.
0: I afegeix que, de manera excepcional, es pot fer servir l'Ozempic en casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Perdona,
6: I parlant d'emocions.
7: 73.
8: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
9: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Tanca els ulls.
10: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
11: Les caramelles. Les caramelles són una festa tradicional de Pasqua, en què les colles de caramellaires van per les cases i canten, i de vegades ballen cançons, que poden ser satíriques, de festeig, religioses o de celebració de la primavera. Aquestes cançons, com les colles que les canten i la festa en si, s'anomenen caramelles. I també són caramelles el menjar o els diners que els donen els veïns per fer un tec al final. A part d'això, la nit de Nadal, a Eivissa, també es canten caramelles, en aquest cas de tipus religiós. La paraula té diversos significats i formes. Segons el lloc, se'n diu camarelles, camilleres, camigeres, camalleres o camarleres. Però la forma més general és caramelles. A la Catalunya Nord parlen dels goigs dels ous o de les botifarres, i a Mallorca i Menorca de la capta de la panada. És que cantar ens agermana, però un bon tiberi encara més. A part d'això, una caramella, en singular, és un instrument rústic de vent, fet de canya o de fusta i amb embocadura de flabiol o de llengüeta. Singular o plural, la paraula caramella està relacionada amb la música. Tenim, doncs, una paraula amb diversitat de nombre, de formes i de significats, però no hi ha diversitat d'hipòtesis sobre l'origen. En aquest cas, l'etimologia és força clara. En llatí, calamus vol dir canya. D'aquí ve el diminutiu calamelus, que seria una canya petita, d'on prové calamela. D'aquí ve l'instrument caramella, i després les caramelles. El llatí calamus també és al darrere de xeremia i xirimita, que designen instruments. També en prové caramell, que és un penjoll de glaç, una estalactita o un regalim de cera. I caramel, que passa pel portuguès caramelo. Si heu fet mai sucre cremat, sabeu que quan arriba el punt de caramel, si es deixa refredar, el regalim s'assembla a un caramell de gel. D'aquí ve la relació. I amb aquest final tan dolç que vincula les caramelles i el sucre, ens acomiadem per avui.

Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
4: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
5: Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: 900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
8: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
9: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
10: Cors que veuen art a l'instant.
11: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
12: Visita l'Alt Empordà!
13: Esperit Empordà.

0: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.
1: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla

0: Notícies en xarxa.
1: L'Estat incorpora finalment a la nova planificació elèctrica les peticions de la Generalitat per reforçar la xarxa a Catalunya, la xarxa elèctrica. La capacitat hauria d'augmentar un 50% a partir del 2030. Rosa Guitllet.
2: Serà fins a 3.800 megawatts addicionals amb l'ampliació i la construcció de subestacions. Joan Groisart és secretari d'Estat d'Energia.
3: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, a serveis públics, a habitatge.
2: El govern sosté que el reforç permetrà subministrar energia a projectes com els nous campus de salut del Clínic de Girona, la desaladora de la Costa Brava i la Gigafactoria de l'Ebre. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
4: Ens permet efectivament incorporar generació d'energies renovables, ens permet donar estabilitat també al nostre sistema i ens permet també tenir 40 posicions de recolzament a la distribució, que ens deien també els equips perquè la gent ens entengui, podem fer el símil, que això és una pluja fina d'electricitat a tot el territori.
2: El pla també preveu avançar en l'electrificació del port de Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

I parlant d'emocions. 15.

0: l'estat de Vermont, als Estats Units, la llei prohibeix expressament tenir un rus d'abella sense registrar-lo. Sembla una llei de joves curiosa, però té una raó de ser molt important per la salut de les nostres amigues les abelles i per l'agricultura. Aquesta normativa i altres de similars en diverses parts del món tenen com a objectiu principal el control i la prevenció de malalties que afecten a les colònies d'abelles. En tenir un registre dels apicultors i la ubicació dels seus ruscos, les autoritats poden monitoritzar la salut de les poblacions de les abelles, actuar ràpidament si es detecta un brot de malaltia i informar els apicultors sobre les bones pràctiques i les noves amenaces. A més, facilita la gestió de la pol·linització per a les collites locals. Tot i que sembli una llei estranya, en realitat és una mesura crucial per protegir aquests insectes vitals per al nostre ecosistema i la nostra alimentació.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
2: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
3: I gratis, gratis.
4: Recordi bé aquesta combinació.
5: Bueno.
6: No podré.
5: No podràs.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: 012, la millor resposta.
2: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
3: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
1: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
3: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
1: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vilasacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
6: Sí, Ràdio Vilasacra, sí!
7: Com?

0: show de la Chandi Show.
1: Creus en el destí? L'aptitud de les persones fan el seu propi destí? O potser, com diu algú, ja el tenim escrit al néixer? Quin t'agradaria que fos el destí de la nostra societat?
2: Deja tu mensaje al oír la señal.
3: Roboproof, com ho veus tot això?
4: Jo, Robotec, opino...
3: Jo... O abeto.
1: Es complicado.

Doncs volveràs. És que és una meravella saber que hi sou. En sèrio, que al meu cor hi ha els que mitjanament em coneixeu ja una miqueta més, perquè ja fa uns quants anys que estic intentant aquí doncs, fer-ho el millor possible. Doncs m'alegra saber que hi sou. Ara he rebut una trucada que he insistit, i ell ho sap, que passés en directe, perquè clar, no és el mateix que jo us ho digui a que sentiu que un oient ens ho diu. No ha volgut, tot i que jo no sé la veu que, de qui era. Ell em diu que sí, que, però jo no el conec, per la veu no l'he conegut. Que el problema que tenim actualment, que el problema que tenim actualment és que el que s'està vivint a les pròpies carns. És una cosa que estem vivint molt més a prop, i que mai a la vida ell, i per la veu ja em semblava un home doncs, d'una edat ja respectable, doncs que mai a la vida havia vist el descontrol que hi ha actualment a la nostra societat.

0: Doncs bé, tu has vist, Albert, que sonava el telèfon?
1: Ho he vist que estaves parlant
0: des amb algú,
1: algú des d'aquí.
0: Sí, doncs, una persona, un oient, que diu que ens estava escoltant i que el problema que tenim actualment és que les coses que passen, passen massa a prop. Vull dir, a la pròpia carn, m'ha dit textualment ell. Les estem visquent a la pròpia carn.
1: Que bonic és el que acaba de dir aquest senyor i que trist és el que diré jo. Constantment, quan parlem i ja tenim més de 50 anys, parlem d'un passat, parlem d'un record, parlem de lo que tenim en la memòria i possiblement estem visquent més en aquest passat que en el present que estem cada dia vivint. És un mal que ens n'entindríem que desfer, però aquest és un dels grans nostres mals, saber veure la realitat. Sempre considerem que una realitat era d'un temps i que la nostra realitat és diferent. En fi, que estem davant d'una confusió entre el que tenim en el nostre cap del record i el que ens està passant a davant. Possiblement era tan important el que va passar abans com el que està passant ara, o amb matisos diferents. Abans érem un poble petit, érem menys gent, avui som molts. O sigui, què podria ser? Doncs que el que abans es veia amb ulls normals avui s'hagi de mirar, doncs, amb una lupa i es vegi engrandit. En definitiva, que les coses es repeteixen. Vivim una repetició constant dels processos de les coses i ens sembla sempre que lo d'ara era diferent i possiblement no sigui diferent, senzillament que hagi canviat d'aspecte.
0: Complicat, complicat.
2: Que vagi fent xup-xups.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Que bo.
2: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai... Uf! Quina cara.
3: No em facis això.
4: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
5: Sabies que a Catalunya tenim pobles amb noms islàmics? A Catalunya, el 12% dels pobles tenen un nom catòlic de sant o de santa. Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat... La veritat és que no s'hi mataven gaire a l'hora de batejar pobles. Doncs per equilibrar una mica la balança, a Catalunya també tenim la Pobla de Mafumet, el tarragonès. Mafumet és la forma catalana antiga de dir Mohamed, nom que és una variant de Mahoma, el profeta de l'Islam.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Hola, sóc en Pep. Voldria recomanar El somni d'en Blai perquè és el meu conte preferit i perquè l'ha escrit en Rafael Nadal, que és el meu avi. L'història va d'un nen que es diu Blai, que té una malaltia, bueno, que mai ha anat a l'escola perquè té fibrosi quística i tampoc ha anat d'excursió ni de colònies. Una vegada anirà de colònies i l'ajudaran els seus amics, mestres i professors. Espero que us hagi agradat. Us ho recomano.
4: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.

La teva ciutat és la teva herència. Només hi ha dos condicions. Que el soroll no ofegui la teva veu ni pertorbi el teu son. I que mantinguis el seu aire net perquè la teva ciutat sigui més habitable. Has heretat una gran terra. Cuida-la.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
6: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
7: No hay países malos.
8: Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
9: ¿Qué te parece?
11: ¿Mami?
9: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
11: Intentas engañarme.
9: Bella, soy yo.

0: tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Us faré un endivinaia. Tinc un espiracle. Visc a l'oceà. Tinc un ullal que em sobresurt i sóc més petit que una balena. Quin animal sóc?
4: Ara t'explicaré una història.
5: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
6: La diferència. Com...

0: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Vull. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Vull, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia es Vull. El teu futur comença aquí.
1: Ràdio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
2: Ens acompanyes

Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa. La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
1: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
0: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
2: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això, fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i per altra banda tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
0: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
3: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquests solcs d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i de tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
0: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
6: Pot ser part del canvi.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals.
1: I al final,
0: canals,
1: allò que va mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals.
0: Ai, Déu meu.
1: Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: I ara demana un desig.
1: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
2: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
3: Sona bé.
4: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
5: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
4: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
5: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.
6: Mare meva, quin somni!
7: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
8: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
7: Recapta!
8: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.

0: les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
1: Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
11: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
11: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
11: Bella, soy yo.

0: I parlant d'emocions.
1: 33.
2: Continguts en xarxa. La bona cuina.
3: A Mollet de Peralada hi ha un restaurant, Cala Maria, on s'hi menja bé.
4: Josep Maria Blasi.
3: Va néixer com a botiga de poble en la primera meitat del segle XX. Com moltes, era com uns grans magatzems, on es podia comprar unes sabates, fer un cafè o menjar un platillo. I et podies aconductar. Això és, pagaves un tant i tenies dret a que t'arreglessin el clatell diverses vegades. Avui en diríem un forfè d'això. Tenia llicència per comestibles i coloniales, i els quintos de Sant Climent van descobrir les excel·lències de la cuina i anaven a berenar plats guarnits que portaven bistec, ensaladilla russa, patates fregides, amanida i etc. Un plat de soldat. Els diumenges i dies de visita hi anaven amb la família. A les 12 tancava la barberia i es convertia en menjador. L'any 1986 Cala Maria es converteix exclusivament en restaurant. Fan una cuina de temporada i tradicional, de platillos i rostits, una cuina reconeguda que ha estat convidada al Casino de Peralada. La seva carta és variada, suggerent i llarga. Cala Maria respon a la dita de cases velles i cartes llargues.
4: Mmm, que bo!

0: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: Molt.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: I parlant d'emocions...
3: 5.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 7 d'abril del 2024.
1: Modificar els nostres hàbits de vida podria ajudar a alentir el procés d'envelliment del cervell.
2: És la hipòtesi d'un estudi d'investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Han descobert per primera vegada que la velocitat d'envelliment cerebral està relacionada amb la nostra edat biològica, és a dir, l'edat que determina l'envelliment del nostre cos, que depèn sobretot dels nostres hàbits de vida. Jordi Jiménez Conde és el responsable de la recerca.
3: La velocitat en la que envelleix el nostre cervell podria modificar-se en funció de quins siguin els nostres hàbits de vida, la nostra exposició a factors com l'estrès, el tabac, l'alcohol, la contaminació, etc. I, per tant, l'envelliment també està una mica en les nostres mans.
4: El cervell cal alimentar-lo correctament com la resta del cos. Ràdio Vila-sacra, un aliment pel teu cervell, culturalment perfecte.
5: Això és la caixa de sorpresa.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les ones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
2: Home, un petit especialista, eh?
1: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de Pedra.
2: Sí.
3: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vilasacra.
2: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
4: I parlant d'emocions,
5: 86.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
7: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: a Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compta amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada, et felicito. Una abraçada, endavant en tot. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs. Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Ràdio Vila-sacra, senzillament. No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
1: I parlant d'emocions...
2: 83.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Yeah.

0: I parlant d'emocions.
1: 66.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Notícies en xarxa.
1: Fa només un mes les previsions semblaven dolentes. Ara, pocs dies per començar a recol·lectar les castanyes, els productors del Montseny respiren més tranquils. El seu gerent, Joaquim Soler, creu que podran arribar a mantenir la producció de l'any passat i obtenir-ne unes 14 tones.
2: Jo, les sensacions que tinc ara, veient finca per finca, jo diria que mantindrem. Fa un mes veiem un desastre. Arribar a 32, 35 graus al migdia i arribar a les 9 del vespre a 24, 25 graus, clar, això no passava.
1: Aquesta calor intensa de l'estiu, però, ha deixat conseqüències. Les altes temperatures han afavorit l'aparició del xancre, una malaltia causada per un fong que ha provocat la mort de part d'alguns castanyers. A més, els productors expliquen que l'excés de polinització en alguns arbres podria fer que algunes de les castanyes que ens menjarem aquesta tardor siguin més petites.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
8: Ole! Escolta!

0: escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues, amb unes tapetes i un bon refresc.
1: Jo també.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Hola, bona nit. Mira, sobre el remordiment d'una cosa que m'ha arrastrat tota la meva vida, d'alguna manera, no? Jo ja tinc certa edat, no? I és que jo tenia un amic molt, molt íntim en la meva adolescència, amb qui havíem compartit, pues, moltes coses, no? Des de, pues, vacances junts, ens trobàvem a fora d'Espanya moltes vegades, que havíem sortit, pues, allò que es fa anar a buscar nenes, i totes aquestes coses molt íntimes, no? I, bueno, el temps va passar i seguíem molt íntims fins que es va casar. I jo vaig pensar, pues, que res havia canviat, no vaig ser conscient en aquell moment, però jo seguia solter, de que res havia canviat, i desafortunadament, pues sí, havia canviat coses, no? I ell tenia la seva vida i jo li demanava tant com abans li demanava. Llavors es va començar, no, avui no puc, no sé què, aquestes coses que segurament hi ha passat a molta gent, no? I et vas distanciant, et vas distanciant, i d'aquella amistat que era molt íntima, molt agradable i quasi d'un amor fratern, doncs va anar desapareixent i va anar, pues, esvaint-se. Fins que, pues, vaig perdre contacte i ara, pues, fa molts anys que pues, no el veig. No el veig, no ens truquem, si un viu, no viu gaire lluny de casa meva, i per la mandra, per la vergonya, per lo que sigui, pues no faig aquest pas de dir-li, noi, disculpa, però em sembla, pues, que vaig demanar-te massa en aquell moment i em sap molt de greu, i m'agradaria tornar-me a sentar amb tu i parlar de les nostres històries de joventut, no? O sigui, el distanciament, que el temps i sobretot els errors que cometem de vegades en no pensar en els demés, de vegades l'egoisme, bueno, no sé, aquestes coses que...
10: On eres tu el dia de l'eclipsi?
0: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues, amb unes tapetes i un bon refresc.
1: Jo també.
2: Jo també.
8: Jo també.
6: Jo també.
5: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
1: Jo també.
8: Jo també.
1: Jo també.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: On eres tu el dia de l'eclipsi?
2: Jo?

0: dia els Mossos d'Esquadra detenen una mitjana de 5 persones vinculades al cultiu, la distribució i el tràfic de marihuana. En total, l'any passat es van desarticular 36 grups criminals. A més, la sequera va afectar les plantacions a l'aire lliure i va fer incrementar les interiors, que ja són 8 de cada 10 de les que es desmantellen.
1: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, el comissari Ramon Chacón, destaca que el gruix més important de detinguts és dels països de l'est, seguits dels residents a Catalunya.
2: Ens fem l'any 2.000 detinguts de marihuana. Molts d'aquests detinguts no tenen antecedents. O bé són delinqüents que venen d'altres països que poden tenir o no un historial al seu país. Per exemple, és molt típic que vingui traficants d'Albània, per exemple. I després una certa part de la població d'aquí, de Catalunya, que no estava vinculada al món delinqüència, al món del tràfic de drogues, però que comença a traficar marihuana.
1: Ara, els grups que es dediquen a la marihuana han entrat en competència i intenten robar-se la droga entre ells. El 2024, la policia va detectar subcontractació de serveis de seguretat armats per al transport, la custòdia i la distribució.
2: És el crim com a servei, que entre grups criminals dona el seu servei a un altre grup criminal. Això no és molt habitual, però sí que ho han començat a detectar. Fins ara no havíem tingut aquesta criminalitat que nosaltres definim com líquida.
1: Els Mossos d'Esquadra van comptabilitzar 49 narcoassalts entre organitzacions, però admeten que hi ha una xifra negra important derivada del fet que els traficants només truquen a la policia quan es troben en perill.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: continguts en xarxa. La bona cuina.
1: En el món del vi hi ha preus per a tots els gustos i totes les butxaques. De la mateixa manera que passa en molts altres camps, com l'art, la roba, fer turisme o comprar un equip de música, la diversitat de preus i de prestacions és gairebé infinita.
2: Joaquim Vila.
1: Contràriament al que molta gent pensa, podeu trobar un gran nombre de vins plaents entre 1,90 i 4,90 euros.
3: Perdre la veu a Xampala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

passes per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a

0: about.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au.
5: Mira que bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Les segones residències copen l'oferta habitacional als municipis de muntanya i de vegades hi ha pobles on representen el 90% dels pisos disponibles. Joana Cendra.
2: El decret 3/2023 estableix que cada municipi ha de tenir 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants per mantenir l'equilibri. A Naut Aran, un municipi de la Vall d'Aran, hi ha 1.900 persones empadronades i té 1.267 habitatges d'ús turístic. Segons el decret, n'hauria de tenir 95 com a màxim. És un dels exemples del que denuncia Pirineu Viu. Hi ha pobles amb entre un 70 i un 90% de pisos que són segones residències. La Núria Ferrando n'és la portaveu.
3: Més de 6.000 pisos turístics a tot el Pirineu. Fas una cerca per veure quins pisos hi ha i és que gairebé no n'hi ha, no? Hi ha com 30 pisos disponibles perquè no hi ha habitatge. Llavors el que demanem és que hi hagi una regulació d'aquests pisos turístics.
2: A la Seu d'Urgell, a més, tenen la pressió afegida dels treballadors que van i venen d'Andorra i tot i que posen facilitats per construir, l'alcalde Joan Barrera admet que la situació és molt complicada.
4: Nosaltres hem treballat sempre per poder resoldre tot el tema habitacional, que és molt difícil. No el podem resoldre.
2: Al Pirineu, més de 50 municipis superen el límit del decret 3/2023 i ja estan declarats com a zona tensionada.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular,

0: Tot el que sigui fals, contrarrestar-ho. I després, formar i informar.
1: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
2: Això és Ràdio Vilasacra.
3: Wow.
2: Que no et confonguin.
4: Au, mira que bé.
5: Dit i net, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dit i net. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
6: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vilasacra i desconnectar de tanta manipulació.
7: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonar vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps amb qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: la vida. Cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
1: Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç. Grup social 11.
2: Ara toca calma.

0: ratificació de l'acord comercial anunciat entre Brussel·les i Pequín, que té en el sector automobilístic un punt clau. Es calcula que es passarà dels 800.000 vehicles anuals a uns 350.000. A més, fonts comunitàries subratllen que el règim xinès també es compromet a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. El president francès Emmanuel Macron ha estat dels primers a celebrar el pacte sobre els cotxes.
1: S'ha arribat a un acord que marca l'inici d'un procés entre la Unió Europea i la Xina que permetrà protegir millor el mercat europeu contra la competència deslleial, especialment pel que fa als híbrids.
0: Per la seva banda, el govern xinès també dona per bo l'acord. Anem a Pequín. Francesc Canals.
2: A qualsevol embús aquí a la Xina es pot comprovar com les marques estrangeres que han dominat el mercat durant 3 dècades van de baixa i les xineses, amb incomptables models elèctrics, van a l'alça. Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 l'exportació d'híbrids xinesos a la Unió Europea el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4. Si es continués el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que aquest acord del que anem coneixent els detalls vol evitar. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Ràdio Digital. Revolució tecnològica. ISD.
1: Els nous temps demanen noves solucions.
2: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
1: Visita'ns a ditec.es.
3: On eres tu el dia de l'eclipsi?
4: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: I parlant d'emocions...
14: A punt per dir sí?
15: Yeah!

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, que
7: els ecosistemes protegeixen totes les formes de vida de la Terra. Per això ens comprometem amb la preservació dels espais naturals i la biodiversitat. Treballem per un futur més sostenible per a les persones i el planeta. Amb la força de les aliances, l'impuls de la innovació i el desenvolupament d'infraestructures verdes. Uneix-te a la generació Restauració Agbar.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Cadaqués.
2: A Cadaqués, olivers, tords i grives a les branques, la pedra seca a les tanques, lloses negres als carrers i les cases totes blanques. El temple amb el campanar s'apinya damunt la vila, frare blanc que la vigila, mentre el flameig de l'altar a totes hores orfila. Llaner gran, llaner petit, espills amb la lluna neta. Si sa conca és mansueta i porta algú en parasit, clova de nou sa cueta. El poal, pianc i ros fiten la de l'olivera. Cull confit sa confitera i porca hi ha el remorós entre les roques sa recera. A Port Lligat, el difús color mineral que el tanca i sempre la calma blanca prop la llar del gran il·lus que senti present i manca. A Cap de Creus, el cru hivern amb ones lunars i esprives sense llavis ni genives, hi ha la cova de l'infern amb les sirenes

0: directores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
1: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.

0: Construccions metàl·liques mitjans són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacra. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
1: Escolta, què celebrem?
2: M'encanta la festa!
1: I què celebrem?
2: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin, una llar no neix.

Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.

0: informació, música, entreteniment. Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, dic Eva.
5: Hola, dic Greta.
4: Avui us parlarem de la sèrie Padres Forzosos. I que va d'un pare que es mor la seva dona i ha de cuidar tres nenes petites.
5: Que té dos amics que cuiden a les seves filles quan el seu pare està treballant, però sempre la lien parda.
4: I un dia que estaven canviant a la filla petita, no trobaven els bolquers i l'embolicaven en paper de vàter.
5: I la posen en una bosseta. Espero que us agradi la sèrie. Podeu veure la sèrie a Netflix. Adéu!
0: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: On et ve de gust que anem a dinar avui?
8: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
7: I això?
8: Cal saber triar en temps estranys.
9: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

us convidem a la Nit de les Ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Arriba la Ruta del Xató.
1: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
0: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
2: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
3: Ja ho sé.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: El préssec és una de les frites més dolces, però menys calòriques. El seu contingut en sucres és baix, encara que pugui semblar el contrari. És ric en fibra i, per tant, millora el trànsit intestinal. En la seva composició mineral hi destaca el potassi. És una fruita molt rica en caròtens, element que en l'organisme es transforma en vitamina A, essencial per a la visió, la pell i les mucoses, el bon estat del cabell i el funcionament del sistema immunitari. A més, els caròtens són potents antioxidants.
2: I és que els productes catalans són salut.

per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.

0: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
1: A la taula i al llit, el primer crit.
2: Ni més ni menys.
3: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
4: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
5: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
7: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
8: El cinema dijous a mitjanit.
9: És Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions...
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
1: Ara toca calma.

0: Notícies en xarxa.
1: El Fons Monetari Internacional revisa a l'alça la previsió de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava fa uns mesos. És més del doble del creixement previst per a la zona euro, que se situa en l'1,1%. Aquesta previsió manté Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives de creixement. L'FMI també pronostica que els preus pujaran un 2,7% l'any que ve, un punt menys que la d'aquest any. La taxa d'atur es mantindrà a prop del 10%, una dada molt alta per Europa, però històricament baixa per Espanya. L'organisme alerta que el context geopolític a l'Orient Mitjà pressiona l'economia i la inflació, però la tecnologia fa de contrapès amb la inversió en intel·ligència artificial. Així ho ha explicat l'economista en cap de la FMI, Silvana Tenreiro.
2: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la IA, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya l'alça tant els preus com l'activitat econòmica, especialment el comerç i la inversió.
1: Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió de creixement per al 2026, fins al 3,1%, tot i que la inflació i el deute públic amenacen aquest creixement. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la IA i la tecnologia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Exideclar.
5: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: get back, way back. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Passa amb saba, que planta una fava.
5: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

Palamós es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: Continguts en xarxa.
1: La cuina casolana de l'àvia Maria.
2: Vinga, ara unes croquetes de patata que te va molt bé per acompanyar, per el que sigui, si teniu carn o peix, aquestes croquetes de davant. Doncs faig bullir les patates. Això és clar, la quantitat no us la puc dir perquè a casa se'ns colla, bueno, i també llavors si en queden també són bones després, eh? Però a casa se'ns colla i jo em faig forcet. Ara mira, doncs ja n'hi poso un quilo i mig o així de patates, o llavors tu has de calcular. Les pelo, les faig bullir, quan són bullides les aixafo ben aixafades, després hi afegeixo un parell de cullerades petitones, eh? De mantega, i llavors queden molt suaus i molt fins. Llavors faig una picada d'all i julivert i també li poso, jo ho faig xafar tot amb la forquilla, ben xafat, ben barrejat, i després agafo una cullera, agafo una cullerada d'això, d'aquesta pasta de patates i tot això que hi hem posat, i faig com, bueno, una croqueta, com si fos un brunyol. La passo per ou, només per ou, eh? L'ou remenat com si haguéssim de fer una truita, i a la paella. Tomba i tomba, com que només s'ha de coure aquell ou, i són bones, eh, aquestes croquetes. I mira, si un dia, jo què sé, està per un aperitiu, les fas primer o el que sigui, queden bones. Amb aquell, quan te les menges, notes el gust de l'all i julivert, el gust de la mantega i aquell fregiret de fora, doncs que els acaba d'enriquir. I vinga, s'han acabat ja les croquetes de patata.

0: Encara no tens el teu Marcelinus?
1: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
0: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
1: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: Notícies en xarxa.
1: A Catalunya, el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Nati Adell.
2: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
3: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
2: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
4: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt, i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix, i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
2: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
5: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip i pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
1: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te-li a MediaMarkt.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio i la Sacra, sempre amb tu.
5: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
1: De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
2: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
1: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
2: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
1: Apropa't a Lleida, viu el moment.
2: Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Ara toca calmar.

Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida en personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
2: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa de escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
3: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
2: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida en personal propi.
0: Notícies en xarxa.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep!
6: Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vila Sacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.

0: brill amb llum pròpia al Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda visitandorra.com.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vilaseca.
2: I parlant d'emocions...
3: Nou.

0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És estimar la meva família i la música.
1: Ràdio Vila-sacra.
3: És viure sempre amb total creativitat.
1: Ràdio Vila-sacra.
3: És posar el meu granet de sorra perquè les coses avancin.
1: Ràdio Vila-sacra.
3: És mantenir la passió per la música tota la meva vida.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: La meva revolució i la música.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Deixaries el teu canari el veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
12: Besalú, temps era temps terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú, bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú, carrer del Pont 2, tancat els dimecres, gaudeix d'una altra gran història.
13: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
14: Tria Ràdio Vila-sacra.
13: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
15: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
16: Quin mal rotllo, no? Com hi ha pogut caure?
17: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer.
18: Li direm que Uphill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions. Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
19: Uphill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-65-73-84. 609-65-73-84.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Atenció, Catalunya.
1: Hola, em dic Martí Borrera i avui us explicaré un enigma. El meu oncle, que anava sense paraigües ni barret, es va trobar al mig un xàfec. La roba li va quedar xopa, però tot i que portava el cap descobert, no es va mullar ni un pèl. Com ho explicaries?
2: Sempre sent Empordà.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Som a tot el país.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: A totes les xarxes.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Casa teva.

0: Notícies en xarxa.
1: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres a l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
2: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
3: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

emociona't, contempla, plora, diverteix-te, transporta't, riu, aprèn, viu, regala't cultura.

0: escriure és molt fàcil quan tenim correctors, però i lletres ja de memòria?
1: Filarmònica.
2: F-I-L-A geminada. No, vale. F-I-L-A.
3: F-I-L-A.
1: Mec.
2: Ah, em vaig.
1: Amac.
2: Amac, amac, vale.
3: F-I-L-A-H-A-R-M-O-N-I.
1: O, amb accent.
3: Con tilde.
1: Què tilde en català?
3: Filarmònica. Tilde no. Grave. Amb accent tancat. No, obert. N-I-C-A.
1: D'acord, vale, ara sí. Estalagmita.
3: E-S-T-A. L examinada?
1: No.
3: Tampoc.
2: L-A-C-C.
3: Estalag-T-M-I-T.
2: A.
1: Perfecte, molt bé. I adeu-siau.
3: Vale. Ah, que no me'n vaig. Llàstima. A, D, amb accent tancat, U, guió, S, apòstrof, H, I, no?
2: S, apòstrof, H, I.
3: Guió, S, apòstrof, H, I, guió, au, o sigui, au, guionet, S, I, A, U.
1: Perfecte, molt bé.
0: Ja ho tenim, això. Adéu-siau, S, I, A, U. Res d'apòstrofs, Déu-n'hi-do.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Notícies en xarxa.
2: El darrer baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics reflecteix que el 79% dels espanyols entén que s'hauria de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. Més del 91% dels enquestats creu que les administracions haurien de construir més habitatge públic i 3 de cada 4 enquestats considera que l'Estat ha d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. Segons aquest sondeig, elaborat en col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge, fins a un 94% dels ciutadans assegura que prefereix viure en una casa en propietat i el 87% diu que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa molt o bastant. Sobre les mesures, el 75% dels espanyols es mostra a favor de limitar els pisos turístics i el 71% defensa congelar els preus de lloguer durant 2 anys. El 72% veu amb bons ulls apujar els impostos als grans tenidors. La mesura que aconsegueix un major aval, però, és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar habitatges buits.
1: Notícies en xarxa.

0: i parlant d'emocions.
1: 30.
2: Vale.
3: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
5: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí sensacions.
1: Sensacions positives.
2: A l'Alt Empordà.
3: No, ja.
4: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.

el Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio.
0: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
2: Oh, però qual és tu don?
1: La ràdio.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Figueres demanarà a la DGAIA que controli els MENA que viuen en centres de l'Empordà. Relacionen alguns joves procedents de Cabanes i de Llançà amb trifulgues i baralles i robatoris a la capital. Els Mossos detenen tres persones per assalt als habitatges de l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf i el Maresme. Peralada i Agullana, dos dels municipis afectats. Cadaqués té un bugui elèctric per a gent gran. El vehicle disposa de quatre places, bateria de liti i cinturons de seguretat de tres punts. L'Ajuntament de Cadaqués ha adquirit aquest bugui elèctric que posa al servei de la gent gran. La novetat ja s'utilitza per

0: transportar les persones usuàries del casal de la gent gran, facilitant així els seus desplaçaments.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: ara.
1: En el 107 de la FM
2: reinventem,
3: reduïm,
4: reciclem,
5: reorganitzem,
6: reutilitzem,
2: recordem,
7: reconvertim,
8: reciclem,
9: reivindiquem,
10: repartim,
11: retrobem,
12: revolucionem!
2: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?
13: T'agrada estar al dia? Ets una persona positiva? Tens ganes d'aprendre, de compartir?
14: 24 hores de Ràdio Vila-sacra ajuden.

0: De tot a prop de casa.
1: Centre Kaplan. Psicologia, logopèdia, neuropsicologia. Psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys. Prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
2: Centre Kaplan. Telèfon 972 25 57 57.
3: Tanca els ulls.
4: Empúria Brava, quan passis per davant...
5: Mira, para,
4: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
6: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars. Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
4: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.
7: Xo de luz tarda, xo de luz tarda.
8: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada
0: ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres, on podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972 53 89 80.

0: No estic mai feliç.
1: Ploro sense motiu.
0: No em puc concentrar.
1: No puc més.
0: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
1: Truca'ns al 699 29 23 53.
2: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Pep.

0: aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Confirmat.
3: Original?
4: Sí.
3: Única?
4: Sí.
3: Creativa?
4: Sí.
3: Entenedora?
4: Sí.
3: Divertida?
4: I tant.
3: Intel·ligent?
4: Molt.
3: Innovadora?
5: La principal.
6: A més?
7: Sensacional.
8: Ei, a l'Alt Empordà.
9: Sí. Ah, quina sort.
10: Un espai de 5 estrelles.
11: Defineix tranquil·litat.
12: No et preocupis si no ens vols escoltar.
13: Eh?
12: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
13: Ostres, tu!
12: Així de fàcil és la situació.
14: Ho veieu?
12: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
13: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
15: Aquesta setmana hem conegut que més del 60% dels conductors no respecten els passos zebra i que actualment els peatons han de procurar no ser atropellats. Per què creu que passa això?
16: Perquè la gent va esverada i no pensa.
15: Creu potser que és una falta de respecte al peató o vull dir aquí la falta de respecte no té res a veure?
16: Jo crec que hi ha poca cultura amb això, o sigui, s'ha preparat poc en els conductors amb aquest tema. Se'ls ha preparat poc, hi ha poca cultura i poca mentalització.
15: Molt bé, gràcies.
17: Els conductors, a la poca paciència i el passotisme també una mica dels que condueixen.
15: Que potser passen de tot i no miren pels peatons o...?
17: Sí, jo diria que és això.
15: Falta de cultura, potser?
17: Sí.
18: Això és degut principalment també a la pressa que es viu i pues, també a l'incivisme dels conductors i a vegades també una mica del peató, en el sentit de que com que es veu que és amb un pessebre, diu ara travesso i aquest que s'esperi perquè tinc jo la raó. Moltes vegades també s'ha de mirar, vull dir, jo també entenc que tingui que mirar el peató o que a veure si ve algú i el conductor que miri també si travessa el peató. Moltes vegades també tots hem sigut peatons i conductors altres vegades, i a vegades dius, bueno, aquest que es foti ara i que pari perquè ara passo jo. I l'altre també diu, hòstia, aquest m'ha fet far expressament perquè era un pessebre. Vull dir, jo crec que també és més que tot el civisme d'entre tots que es podria evitar. I el que falta més és que no hi ha civisme entre la gent. Tothom va molt a la seva. I actua moltes vegades com a conductor i altres vegades com a peató.
19: A què és degut? A que cada vegada la gent va menys al tanto, condueix la seva història i no mira ni qui travessa.
15: Potser una falta de respecte?
19: Pot ser una falta de respecte. I la prova és que a vegades et pares tu un pessebre, li fas així a la persona i diu que no s'ho creu.
15: Gràcies, eh?
19: Adé.
15: Aquesta setmana hem conegut que més del 60% dels conductors no respecten els passos zebra i que actualment els peatons han de procurar no ser atropellats. A què creieu que és degut això?
16: A les presses que porta la gent. Tothom va amb pressa.
20: La falta de respecte de tothom, o sigui, d'uns amb altres.
15: Alguna cosa més?
20: No.
21: Va, la gent té molta pressa, la gent va molt estressada, hi ha pocs passos de zebres i la gent no es para. No es veu.
15: Potser falta de respecte al peató?
21: Sí.
15: Te la torno a repetir?
21: Sí.
15: Aquesta setmana, pels mitjans de comunicació, hem conegut que més del 60% dels conductors no respecten els passos zebra i que actualment els peatons han de procurar no ser atropellats. La pregunta és, per què creus que és degut això?
22: Pues no ho sé, simplement no hi ha respecte. La gent corre massa i els cotxes sembla que tenen prioritat, no sé.
23: Perquè tothom va massa de pressa.
15: Té alguna cosa a veure aquí el respecte?
23: No ho sé.
24: ¿Por qué pasa de todo?
25: A veure, la pregunta me la vam trobar.
24: A la velocitat.
15: A la velocitat és?
24: Jo crec que sí, que és que la gent corre molt.
15: I creus que aquí el respecte té alguna cosa a veure?
24: No ho crec.
26: Perdona, és que ara no estava mal dir, jo estava content. Jo penso que és perquè nosaltres no parem tampoc, els que anem en cotxe.
15: Sí, però que és falta de respecte al peató?
26: Falta de respecte al peató, sí. Jo trobo que sí.
1: Bueno, el meu entendre és que la gent avui dia va molt més de pressa i molts de cops no sap en seguretat si la persona que està a prop d'un pas de cebra vol passar o no vol passar. Ara, el cas és diferent si, per exemple, la persona està passant. De tots modos, si mirem això, també tenim de veure que normalment el peor de tot tampoc respecta els cotxes, perquè encara que es trobi el cas que hi hagi un pas cebra a 25 metres, la persona que va a peu passa fora d'aquest pas cebra. O sigui que també el cotxe té d'anar al cuidado al peató. Ara, això no vol pas dir que el cas que el peató no respecti el cotxe no tingui per què no respectar el peató. Això s'hauria de mentalitzar la gent de que tant uns com els altres miressin de fer el que marca la llei, en aquest cas el peató passar pel pas cebra i el cotxe frenar o parar per donar-li temps. També està vist que molts peatons passen pels passos cebre i sembla que vagin passejant per la Rambla, o sigui que tarden molt de rato a passar. També haurien d'anar al tanto i donar també una mica de prioritat en els cotxes, en el sentit d'anar de pressa a passar aquests passos cebre, sempre i quan no siguin persones d'edat que per el seu motiu de tenir força anys, doncs tinguin d'anar a poc a poc. Res, gràcies.
15: Creus que arribaran a posar d'acord els peatons i els cotxes algun dia?
1: No, crec que no, perquè és igual com... la gent sempre continuarà fent el que vol. O sigui, mentre no hi hagi una llei més dura o hi hagi unes bandes a tots els passos cebre que els cotxes tinguin de minorar la marxa o el que sigui, doncs tothom irà fent el mateix. A part de tot, que hi ha una sèrie de gent, que ja ho he dit abans, que per la pressa sempre mira de passar, perquè avui dia tothom li falta temps. I van molt de pressa i no es posaran pas d'acord mai. Si no, hi ha unes lleis que obliguin o que posi unes condicions perquè els cotxes redueixin la velocitat, no es posarà mai d'acord.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
4: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
5: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
6: I doncs?
5: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
7: No és molt habitual.
5: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
8: I una mica més.
14: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
5: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Notícies en xarxa.
1: Ens fem ressò de l'Hospital Germans Trier, que lidera Stop Iatro, un projecte europeu perquè les persones grans fràgils no perdin la seva funcionalitat, la seva autonomia i la seva qualitat de vida quan reben atenció hospitalària o per la prescripció de fàrmacs durant l'ingrés. Ana Banyeres.
2: El programa Stop Iatro està participat per geriatres i farmàcia i s'encarreguen d'identificar quines són les estratègies més convenients perquè els pacients més fràgils d'edat avançada no pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats o s'acabin desorientant com a conseqüència de l'ingrés. I un cop es defineixen les accions, es treballa amb els pacients i els seus cuidadors perquè no apareguin aquests danys no intencionats i sigui més fàcil la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
3: Stop Iatro marca un pla d'atenció en el qual els pacients i els cuidadors són proactius i a partir dels quals pues, ajuden a tenir una millor cura, no només durant el procés agut, sinó a l'alta de l'hospitalització.
2: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada.
3: L'objectiu no només és tractar la malaltia, sinó preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida. Empoderar a les persones amb la seva resposta a les necessitats de salut que precisen.
2: En els adults d'edat avançada que presenten fragilitat, la pèrdua d'autonomia pot constituir una de les conseqüències més freqüents de les estades hospitalàries.
4: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
6: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com al 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Us en recordeu?
2: Ara anem a fer tonteries!
3: L'humor és més necessari que mai. Alleugeix el dolor i crea una realitat paral·lela en què tot és més senzill. Penny J.
4: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
5: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 90.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65
2: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

0: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat, primer de tot.
1: Un viatge en el temps.
2: Bé, no?
3: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Viladamat.
4: Viladamat, quins esclats de juny fèrtil ens augures en les espigues madures d'ordis, cibades i blats. Quin record serves d'ahir en les nobles portalades i finestres geminades que en el gòtic van florir. Guarda sobre el serradell Sant Feliu de la Garriga, on l'agonia entre lliga, esglesiola i castell. I a Palau Borrell, redós d'oliveres i masies, solituds i companyies d'apostes i resplendors. Viladamat, sobre els fulls de la terra d'ús escrites en lletres d'or, les collites que sembres i que reculls.
5: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.
1: Pareu bé l'orella.

0: nit.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Tranquil·lament.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Has sentit a parlar de Terrazo Espai Gastronòmic?
3: Ei, què dius? Què aporta de nou?
2: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
4: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime.

De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los amb pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Que des del dia d'allà de la meva mare, Déu meu, he passat unes quantes batalles. I ara avui truco perquè acabo de dur a una companya vostra, la Eli, m'ha dit que es diu Elisa, i dic, pues ja trucaré, dic, i et saludaré. Tinc ganes de saludar tothom i tot, i desitjar-vos una bona Pasqua i tot això. Que també vull saludar amb un nano que vaig portar-lo l'altre dia i li vaig dir, dic, jo quan truqui també te saludaré. Es diu Sepi i està content. Diu, oh, pues, fa molta il·lusió perquè a vegades també els escolto i tal. Diu, no et preocupis que quan truqui te saludaré. Dic, a veure si truques tu també. Records a tothom, eh? Vinga, molt records a tothom. Ale, adeu, adeu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
1: Amb Immobiliària Espígol.
0: I per què els vas escollir?
1: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
0: Entra a espígol.com.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya cada vegada compta amb més ratpenats i de retruc hi ha més contacte, el que augmenta la probabilitat que n'hi hagi algun d'infectat de la ràbia, i atès que han augmentat les notificacions d'agressions, tant a casa nostra com de casos de viatgers a països on la ràbia és endèmica, Salut demana evitar-ne el contacte perquè si hi ha infecció és mortal en tots els casos i no hi ha tractament. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
2: Ens trobem molt sovint que per un risc hipotètic molt baix però amb conseqüències greus, doncs les persones, diguem-ne, s'apropen, toquen, agafen, no?, aquests animals salvatges, i bueno, pensem que la nostra recomanació ha de ser evitar-lo al màxim.
1: En cas de mossegada, llapada o esgarrapada d'un ratpenat, cal notificar-ho i iniciar el tractament preventiu perquè el virus de la ràbia és a la saliva.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante. Y ya está. Y esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: Torna a connectar amb la vida.

0: les grans reflexions de Pau Riba.
1: Reflexions?
0: Aquesta setmana...
2: Com arribar a president de la Generalitat?
3: Per arribar a president de la Generalitat s'ha de saber sortir i parlar de generalitats. D'allò que la generalitat de les persones desitja sentir. Mandangues dolces, boles ensucrades, per tot de cop en ser elegit, entrar en matèria i deixar totalment de banda les generalitats.
4: Tot és molt confús.

Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Gran Buffet Lliure Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un buffet. Gran Buffet Lliure Girona. Al costat de l'Espai Gironès. Un renovat buffet que has de descobrir.
2: Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Fem-ho fàcil.
3: Psst, molt bé, no?
4: Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: Bona nit.
1: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
2: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
3: Aquí sensacions. I els fantasmes als castells.
4: Saps ja que estàs a la sintonia de Ràdio Vilasacra, no? La de l'Empordà, eh? Sí, no?
0: Sí!
4: El 107 de la freqüència modulada o per internet a tot el món a través de radiovilasacra.cat.
0: Te lo digo o te lo cuento.
4: Mira, si poses Ràdio Vilasacra a Google, veuràs i sabràs què, com i amb qui. Allà trobaràs, a més, una app que no només et facilita l'accés a la nostra emissora de forma digital, sinó que també tot el que t'interessa de la capital del món, que, com bé saps, és Vilasacra. Sí, tota la informació, les notícies, celebracions... Apunta bé, Ràdio Vilasacra de l'Empordà. Doncs, com ja veus, tens prou clar que som senzills, que som normals, que tenim els nostres defectes i manies, és clar. I a més, no et matxaquem el cervell.

0: Som una emissora de poble des de 1993. Fem una feina dedicada a la música de sempre i ara, a més, també a tot el record, a tot l'arxiu audiovisual de sensacions que s'han portat a terme des del principi de la ràdio. Cada dia, tots els dies de l'any, tens una selecció feta amb molta mesura, on cada hora del dia tens els arxius adequats al moment precís i al minut concret, on no barregem a bulto allò i això i que soni el que sigui. No, no, no, no, a Ràdio Vila-sacra no. A Ràdio Vila-sacra tenim molt present que tot no s'hi val per oferir el cervell més evolucionat en ple segle XXI, clar que no. I el que saben, també ho saben. Som, evidentment, una alternativa més a tot el que hi ha en comunicació i mitjans. I com bé saps, només tu tries allò que més t'identifica de forma lliure, com ha de ser, i que per triar amb llibertat no quedi mai. L'oferta és àmplia. A partir d'aquí, cadascú al seu rotllo i que ningú després vingui a queixar-se de que si ho hagués sapigut o si li haguessis dit. No, no, no, no.
1: No, no, no, no.
0: La llibertat que mai ens falti. Apunta. Vila-sacra, la capital del món, ofereix una forma de sentir que si sents, sabràs.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
1: Ei, com estàs?
2: Amb Radio Vilasacra, sempre perfecte.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ho entens, oi? El...

0: El pitu del sereno.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.

tant al meu voltant, si haig de ser sincer, veig un xic de merder. Inseguretat, falta de respecte desmesurat pels demés, ambició també desmesurada del poder, dels diners, de l'aparentar. L'altre dia la meva filla d'11 anys em comentava: a classe, papa, hi ha nens que són pijos. Ah! Ser pijo. Quin títol honorífic més guapo, no? Esclar que aparentar i no ser-ho, més que guapo, sembla trist, ridícul, on poc ens queda ja per veure i on els diners, hores d'ara, són la llei.

Si busco en el diccionari de la llengua catalana la paraula pijo, em quedo amb un pam de nas, perquè no hi ha cap definició per aquesta paraula. En canvi, el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola ens diu que pijo és el dicho de una persona que en su vestuario, modales y lenguaje manifiesta gustos propios de una clase social acomodada. Ah, acomodada. Quina paraula més interessant. Quan moren més de 5 milions de nens al món anualment per fam, i ens envolta un desconcert general sobre tot plegat. Fixeu-se que moltes vegades, família, moltíssimes vegades, no sabria dir bien, bien, yo a qué he venido.

0: Ens agrada anar variant i anar fent coses noves. Què tindrem en el programa d'avui? Doncs bé, tema principal, els diners. Els diners donen la felicitat? Quines coses series tu capaç de fer per diners? Avui en dia tot es pot fer per diners? Tenim un preu establert les persones? Pots pensar, per exemple, tres coses que tu mai faries per diners? Home, clar, de cop i volta jo mateix, matar, no mataria mai per diners. Però al llarg de la història s'ha comprovat que sí hi ha gent que ha matat per diners. Robar, doncs no robaria, jo personalment, per diners. Però al llarg de la història ha quedat ben demostrat que hi ha molta gent que roba no per diners, sinó per menjar, sinó per menjar, sinó per menjar. Quina tercera cosa mai faries tu per diners? Molt bon dia, Albert, i benvingut.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Estupendament bé.
0: Un altre dia ets molt... pijo, tu?
1: Digue'm.
0: Tu ets pijo?
1: Radicalment, no.
0: No. No. Què és ser pijo, exactament, des del teu punt de vista?
1: M'ha agradat molt, doncs, el que diu el diccionari de la Real Acadèmia, i me sembla, pues, molt acertat, eh? És voler aparentar, voler aparentar. O sigui, que per l'apariència es creguin...
0: Que vius bé.
1: O que ets una cosa...
0: Que tens diners.
1: Que ets important.
0: Ah, ser important.
1: Diferent dels altres.
0: Oh, ser diferent.
1: Fantàstic. Maravilla. O sigui que no sóc pijo.
0: Bueno, m'alegro.
1: Jo encara me n'alegro més que tu, mira, Xavi.
0: Així d'entrada, alguna cosa que vulguis destacar?
1: Pues que m'agrada molt el tema... I a mesura que anem passant, ens vindrà la inspiració, les idees, i retornarà amb nosaltres tot el que estic segur tant tu com jo, com la gent que ens escolta, ha pensat sempre sobre els diners.
0: Curiós, els diners, eh?
1: No són curiosos, o sigui, són més que curiosos, són desitjables.
0: Creus que els diners fan la felicitat, tu, personalment?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Ajuden?
1: Són, amb la seva mesura, necessaris. Però... això, només això, necessaris.
0: Només això.
1: Només això.
0: Necessaris.
1: Només això.
0: Tu faries qualsevol cosa per diners?
1: No ho he fet mai, qualsevol cosa. He fet coses molt concretes per diners.
0: Tres coses que tu no faries mai per diners.
1: Canviar el meu esperit.
0: Canvia el teu esperit. A veure, sí. M'ho pots aclarir una mica millor?
1: No, el meu esperit és allò que un sent, allò que un estima, allò que un li agrada. O sigui, no faria una cosa desagradable pels diners.
0: Una cosa que pogués fer amb unes altres persones, per exemple.
1: I en a mi mateix, per suposadament.
0: I en a tu mateix.
1: Sí, sí.
2: El pitu del sereno.
3: Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía

0: Molt bon dia, Robotech. Molt bon dia, Robopluf. Disposats a afrontar el programa número 2?
1: Doncs, Xavier, si vols que et sigui sincer, començo a estar convençut que el panorama està fotut. I el de més, després t'ho explicaré.
0: Ah, doncs molt bé, Robotech. I tu, Robopluf?
2: Jo, Xavier, també després t'ho diré.
0: Doncs vinga, endavant.
2: Caram, Robotech, com ho veus tot això?
1: Doncs mira, Robopluf, jo ho veig.
2: Ho veus?
1: Sí, Robopluf, ho veig.
2: I què és el que veus?
1: Una cosita tilín, tilín, tilita.

Doncs no sabria dir-vos, carinyos meus, del meu cor, de la meva ànima, si realment és una cosita tilintilintilita, com diu el Robotec. Però els diners... Déu-n'hi-do, els diners, eh? Jo he buscat informació per poder, doncs, informar una miqueta d'on ve realment el tema dels diners. Com va començar això dels diners? Qui va ser el primer que va dir... Hem d'inventar...

0: Ara, que aquí encara no s'ha dit la paraula, és tentador. És una temptació, el diner. O sigui, si no el tens a davant, ningú li sembla que és important. Ara, quan el tens a davant... Ah, quan el tens a davant, Xavi. Què faríem? Què fan? Xavi.
1: És complicada la vida.

0: que vagi fent xup-xup, xup-xup.
1: Els diners són la causa i la solució a molts problemes de la vida.
2: El dinero tiene un valor necesario como el que le asigna una sociedad como esta en la que vivimos.
3: Tanto tienes, tanto vales.
4: Quin valor li donem a les coses? Quin valor tenen les coses, no? Quin valor tenen les obres d'art, la creativitat, no?
5: No són més que una eina per tirar els meus projectes endavant, no?
6: Em costa parlar de diners.
7: Mi relació con el dinero es d'encuentros y desencuentros.
8: És un tema que no m'agrada parlar, que no m'ha agradat mai parlar-ne.
9: Els diners tenen un valor d'intercanvi
10: que ens permet incidir al sistema agroalimentari.
8: I que dubto que m'agradi mai acabar de parlar-ne.
11: Els diners són una eina.
12: Són una eina que engrana el món d'alguna manera i que fa possible que tot segueixi rodant, no?
11: Han d'estar al servei de les persones i han d'estar al servei de la transformació social.

0: fer una valoració personal del que ha estat la setmana a nivell social, la meva valoració seria dir-vos xou. No de la Xandi Xou ni del Xandi Xou, ni de cap de les xorrades que acostuma a dir el Xavier. És per tancar barraca i fotre el camp a la Sibèria. Ai, ai, ai... Potser no a la Sibèria, sinó al Paraguai.
1: Complicada la vida.
2: Després de més de 5.000 anys de civilització, no podem viure sense diners. Els busquem, els perseguim, els necessitem, però, en canvi, no en parlem. Són tabú. Per què? Què diuen els diners de nosaltres? Quina relació tenim amb els diners? Els diners van aparèixer quan l'intercanvi ja no servia. Quantes monedes he de donar per un porc? Difícil de calcular. Fa 2.500 anys, a l'actual Turquia, es va decidir que un sol producte servia per valorar-ho tot. Era l'or. Podia haver estat la sal, la pedra volcànica o qualsevol altra cosa, però va ser l'or. Els diners, doncs, són la representació del valor de l'or. Dit així, sembla simple, fins que va arribar l'intercanvi de diners. I aquí van aparèixer el deute, els préstecs i els interessos. I després el sistema es va anar sofisticat i van aparèixer les hipoteques, els mercats de valors, les accions, els futurs, bitcoins, etc. Avui dia, només el 8% de la moneda és física, la podem tocar. La resta són números amagatzemats en complexos sistemes informàtics i una reserva d'or que ho sustenta. Vaja, un pur acte de fe. Els diners són un sistema, un pacte social per aconseguir el que volem, ja siguin roba, transport, serveis, menjar... Però nosaltres, com a societat, hem establert tota una escala de valors en base als diners. Els diners determinen la nostra classe social, sens dubte, i per tant, com ens veuen i com ens veiem a nosaltres mateixos. Fer ostentació dels diners o, en canvi, amagar la riquesa són mecanismes psicològics que fem servir per relacionar-nos amb els demés. Brad Klons és psicòleg financer i distingeix 4 tipus de personalitats segons la relació que tenim amb els diners. La previsora, l'estalviador nat, aquell que et controla fins l'últim cèntim. Entre nosaltres, el o la que rep. L'estatus valora les persones segons els diners que tenen i no entra en joc el fet que ell o ella en tinguin més o menys. L'evasora està convençut que els diners són per gastar-los i no entén per què es dona tanta importància als diners. L'adoradora creu que tots els problemes es resolen amb els diners i la seva obsessió és aconseguir-ne més. Us identifiqueu amb algun d'aquests perfils? Hi ha una cosa que totes aquestes personalitats tenen en comú, i és que ningú vol parlar de forma oberta dels seus diners, sigui perquè en tens molt o perquè estàs arruïnat. Potser és per por a ser jutjats, per discreció o per...

0: El pitu del sereno.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Yolanda, sociòloga, activista, investigadora i bastant, diguem, crítica amb el model de societat actual. Des de la teva visió, des de la teva mirada, com ens explicaries què és l'economia, què són els diners?
3: Et diuen que l'economia és la gestió dels recursos limitats per cobrir necessitats, no? Però en realitat l'economia s'ha convertit en un motor de fer diners per acumular diners. I és algo molt de la nostra societat, no? En el passat, lo important potser era aconseguir títols nobiliaris o era aconseguir sobreviure, no? I ara hi ha aquesta centralitat del diner que és el que s'identifica amb l'èxit social.
2: Està bé voler guanyar diners? És a dir, fins a quin punt has de voler guanyar diners?
3: Està bé estalviar. Estalviar per poder respondre a despeses imprevistes o una despesa gran que vulguis fer, per exemple, en habitatge o en el que sigui, no? Però acumular per acumular, acumular per tenir més, acumular per aconseguir aquest estatus és el que transversa tot, és el que fa que hi hagi tantes desigualtats, no? Perquè els recursos són limitats. El problema és aquest, que vivim en un món on els recursos són limitats. I mentre creix els que acumulen, mentre creixen els mil milionaris, també creixen els que menys tenen.
2: Dius que acabem treballant per pagar el deute que tenim. M'expliques això? És a dir, com la societat de consum, diguem, s'endeuta per comprar allò que vol?
3: Això passa molt a nivell individual, a nivell de les famílies. Jo crec que la crisi de les hipoteques ho va mostrar molt cruament, no? Les empreses estan molt endeutades i acaben funcionant, acaben produint i acaben venent els seus serveis o els seus productes per poder pagar aquest deute, no? I això està passant també amb els estats, amb les administracions públiques. Si trobéssim una manera d'acabar amb aquest deute, no? De fer tabula rasa, no? Com feien en l'antiguitat, que tenien els jubileus, que cada 7 anys acabaven amb tots els deutes i tornaven a començar, això segurament facilitaria molt les coses, no?
2: Acabar amb el deute vol dir repensar el model actual.
3: Exacte.
2: De dalt a baix.
3: Vol dir repensar-lo de dalt a baix. Vol dir que el deute no és bon i dolent de per si, és quan es converteix en aquesta centralitat que fa que les coses no acabin d'anar bé. Per això, perquè la gent és una esclava d'aquest deute, no?
2: Parles de l'economia de vida, què és exactament?
3: L'economia per la vida és un concepte que intenta fugir d'aquesta economia pel diner, no? D'aquesta economia per acumular. És a dir, bueno, anem a fer que els processos productius, de distribució, de consum, el que posin al centre és això, és l'essencial, és la vida, és la reproducció de la vida. Una vida digna de ser viscuda, no qualsevol vida, no una vida que mengis, dormis i treballis i ja està, sinó una vida que sigui un buen vivir, com diuen a Amèrica Llatina, no?
2: Moltíssimes gràcies, Yolanda. Ha sigut un plaer, hem après molt i a més ens has traslladat de forma molt clara i molt accessible per tothom.
3: Moltes gràcies per convidar-me.

0: car i que és barat, el valor de les coses va molt més enllà del que valen, del que costen. D'alguna manera et pots comprar una cosa que valgui molt poc i que et canviï la vida. I això és precisament el que hem preguntat, quin és l'objecte de menys de 50 euros que us ha canviat la vida. I aquí teniu la resposta.
1: Mira, una cosa que a mi m'encanta, que jo m'he comprat per menys de 50 euros, és aquest dibuixet, mira quina monada, de Slavita Banana.
2: Un rulo d'aquests de massatge, saps aquests rulets que tenen com unes...
3: Si no el coneixeu, és en Muscle Man, val molt més a nivell sentimental que no pas econòmic.
4: El primer ullal, imagino que em va caure...
5: Doncs mira, jo guardo amb molt d'amor una gorra, que és la gorra del Pere Tàpies. És una gorra que no vendria per res del món.
6: Bueno, per menys de 50 euros, una paella.
3: Que vist així, sembla bastant fric.
2: I després jo m'acostumo a gastar els diners amb anar a jalar fora i amb ganivets.
6: Un bon ganivet. No pot faltar mai.
7: Els meus capritxos, diguéssim, són la roba, els accessoris, els bolsos...
5: Els diners me'ls gasto en menjar.
7: També de tant en tant intento col·laborar en alguna causa amb el que puc.
5: M'agrada molt, és la meva passió.
8: Ràdio Vila-sacra.
1: Mira, això és una meravella, per favor.
0: Com és la relació amb els diners quan t'arrisques a guanyar-ho tot o a perdre-ho tot? La Leo Marguets és una professional del pòquer i una autèntica experta en el comportament humà. I ella, d'alguna manera, ha aplicat tot el que ha après del pòquer a la vida i als diners. I per això hem volgut parlar amb ella. Leo, quina relació tens amb els diners, tu?
9: Tinc una relació freqüent.
0: Total, mira, molt bona resposta. Quina és la vegada que has guanyat més diners en una partida?
9: Va ser la primera vegada que vaig anar a Las Vegas a jugar al campionat del món, que va ser, de fet, el punt que em va canviar la vida, eh? Van jugar 6.800 persones i jo vaig quedar a la 27, però vaig ser l'última dona i els americans donen superbombo allò i... per molt que em sembli una tonteria, doncs em van donar una copa i tal, i no vull ser cínica, i gràcies a ser la Last Woman Standing em va canviar la vida. Del tio que va quedar al 4 no se'n recorda ningú.
0: Clar.
9: I aquell dia, quan em van fer fora, que va ser molt trist, vaig guanyar 350.000 dòlars.
0: Que no està mal.
9: Per un dia... Bueno, 8 dies, portava 8 dies.
0: No està mal. Bueno, entre 8 no, tampoc surt malament, eh? Si fem els números, tampoc surt malament. Amb què te'ls vas gastar?
9: En una hipoteca.
0: Què t'ha ensenyat el pòquer que no t'ha ensenyat l'economia o la carrera d'economia?
9: Moltes coses, però potser de la que sóc més conscient i que m'ha costat molt perquè era lluitar com contra un instint innat i fins i tot també com ens eduquen,
0: sí?
9: És el tema de vèncer l'aversió al risc. O sigui, no hi ha zero risc. El zero risc no existeix. Aleshores, entendre que no pots guanyar res si no arrisques i que la clau està en saber calcular aquest risc. He aconseguit que també a la vida no m'importi tant el que passa, m'importa fins al moment on jo arribo a la presa de decisions, que a vegades és supercomplicat, no? Però un cop ho tinc clar, és un relax increïble.
0: I després com gestiones les emocions quan la presa de decisió no ha sigut bona o no ha sigut l'esperada?
9: Si la decisió era bona, m'és igual.
0: O sigui, és a través d'entrenar el cervell a apreciar el risc...
9: I a entendre-ho, o sigui, i a base de fer molt curro fora de les taules, perquè quan estàs allà amb l'alta càrrega emocional i tal, no és el moment per alliçonar el cervell in-game. O sigui, quan estàs jugant no és el moment per explicar-te les teories. Ho has de fer a fora per venir a taula ja ben apresa.
0: És difícil el moment de la presa de decisió? Què passa per dins del teu cervell? Si m'agradaria veure si ens pots donar claus a l'hora de prendre decisions, que tu fas aplicada a la partida de pòquer, però que nosaltres puguem traslladar a la vida.
9: Analitzar el pitjor escenari, quines probabilitats li dones, analitzar el millor escenari i escenaris neutres, assignar probabilitats. Has de fer molta introspecció. Sempre dic que ningú t'enganya millor que tu mateix, no? A vegades per justificar una mala decisió i tal, perquè al final el cervell vol que estiguis a gust. I moltes vegades el que et fa prendre bones decisions és sortir d'aquesta zona còmoda i per això has de rascar molt.
0: Què et fa bona a tu a l'hora de jugar al pòquer? Què tens que et fa guanyar?
9: D'entrada, una bona gestió de banca. Sempre he estat prudent. O sigui, he pres riscos, però de manera prudent. I després, a la taula en si, crec que soc molt conscient de la imatge que estic projectant en cada moment i m'adapto molt. Que això també és l'altre, no? Molta gent diu, què és més important, talent o esforç?
0: Mira, i dius, em sona.
9: Pues saps què? Talent, esforç i sort. Que a la gent no li agrada parlar de la sort perquè es pensa que... Però, evidentment, necessites un punt de sort. Tothom, segurament tu també, per arribar on has arribat. O sigui, ets talentosa, t'has esforçat, perquè si no segur que ja no arribes. Però hi haurà moltes noies també o nois talentosos i que s'esforcen i que potser no han tingut la sort.
0: També és veritat que la sort la crees.
9: Totalment, totalment d'acord, totalment d'acord.
0: Leo, ha sigut un superplaer.
9: Superbé.
0: Seguirà jugant a pòquer tota la vida?
9: El problema del pòquer és que o estàs 100% o és molt fàcil quedar-te enrere. Aleshores ja es veurà, no he fet molts plans. De moment em compensa i m'encanta i ho disfruto molt.
0: Què seria l'opció B?
9: Ensenyar a la gent a entendre el risc.
0: Sí, formar la gent a viure a través del risc.
9: Sí, i de saber-lo interpretar. Mm. I de no dependre de que algú et digui què vol dir. O sigui, tu ser autònom a l'hora de saber interpretar el risc.
0: Jolín, que bé. Moltes gràcies.
9: A tu, ho he passat molt bé.
0: Jo també, de veritat.
8: El pitu del sereno.
10: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
0: Genís, moltes gràcies per ser aquí.
11: Hola, Diana.
0: No em podia venir més de gust a entrevistar-te. Genís Roca, arqueòleg, empresari i expert en digitalització i innovació i segurament la persona que conec que té la visió més àmplia del que és la història. Des de la teva òptica, què són per tu els diners?
11: A la meva generació, el treball era allò que et realitzava, allò que t'explicava socialment i la manera que tenies de guanyar diners. Ara, si has esperat a dir els calés per fer coses interessants, potser et quedaràs sense fer coses interessants. Per tant, ara els diners són més de subsistència, però no són el motor per fer les coses interessants que podries voler fer. Ara són instrument, abans eren objectiu.
0: Per tant, ara no s'acumula?
11: La majoria de gent normal no pot acumular-los ni que vulgui, perquè els nivells de precarització són extrems. Pensa una cosa, el concepte mileurista és un concepte de fa 20 anys, dels 2003-2004, i era per referir-se a gent que només guanyava 1.000 euros fa 20 anys. I ara molta gent no guanya 1.000 euros 20 anys després. Vull dir, estem a les antípodes de poder acumular. Ara supervivències.
0: Per què ens costa tant parlar de diners? En general i sobretot aquí, diguem, a Catalunya, no? Que crec que és una cosa molt cultural, però la gent no parla obertament de què guanya i què deixa de guanyar. Per què?
11: Perquè és un resum massa bèstia de qui ets i com et van les coses. És una manera de classificar-te socialment. Guanyes 1.000 o guanyes 5.000, per entendre per on et mous.
0: Per tant, és per no donar massa informació de tu, d'alguna manera, no?
11: I tant, jo crec que és això. Al final, els símbols que tu projectes, els selecciones. I hi ha gent que el símbol extern el força una mica. Es compra un rellotge que no podia comprar, però així ens dona... En canvi, si declares quan guanyes...
0: És molt evident.
11: Ja no hi ha res.
0: Ja no hi ha discreció, diguem. Ja no hi ha intimitat, tampoc, en aquest sentit. Com seria el model ideal per tu? El model econòmic ideal? Com creus que hauria de ser o cap on hauria d'anar?
11: Ostres, sospito que s'està fent un mix, que tampoc és raonable que tot el que jo vulgui depengui dels diners. I que hi ha algunes coses que les hauria de fer més per lògica col·laborativa i altres coses poder les podria fer per lògica de mercat. Poder puc comprar un cotxe, però poder no vull comprar un cotxe. Poder prefereixo compartir vehicle o tenir-lo només els caps de setmana o abandonar això, tot i que m'ho podria pagar. Però ja que va més aquest mix. Encara que tinguis cèntims, no és raonable que ho resolguis tot comprant.
0: Tu que en saps molt del passat i del futur, el diner físic desapareixerà?
11: Ja ho ha fet. Hem perdut la vergonya a pagar coses d'un euro i mig amb electrònic, amb targeta o amb el mòbil, etc. Abans es feia pudor. Et semblava que pagar un euro i mig amb targeta era molt passat de voltes. I ara s'ha normalitzat.
0: Genís, un plaer sempre. Mil gràcies per il·lustrar-nos. Mai més ben dit.
11: A tu, per ser-hi.
8: El pitu del sereno. Doncs Albert, tens un minut per dir el que vulguis.
12: Això ha estat molt complicat, molt complicat. I tenia unes quantes anotacions de gent que opinava sobre el que era el diner. No ha estat possible que entressin a l'antena. Però
8: ja veus, jo tenia ja... Ja veus que el temps...
12: En el temps se'ns ha fet molt curt. Se'ns fa curtíssim. I temia, m'ho temia, de que la cosa estava embolicada. Molt embolicada. I com que m'ho temia, vaig fer una consulta a un oracle. Vaig consultar a l'I Ching.
8: Ah, l'I Ching. Home,
12: vaig consultar l'I Ching. Tu saps que l'I Ching consta de 64 hexagrames.
8: Pues no ho sé,
12: sí,
8: però...
12: Sí, sí, sí. I cada hexagrama explica qualsevol problema.
8: A veure, Albert, el nom ja m'agrada.
12: I Ching.
8: Home,
12: En Confuci diu que també ja el consultava. O sigui que, esclar, davant de... Li vaig consultar l'hexagrama Xien, que l'hexagrama Xien trata del progrés i de l'evolució. Vaig pensar, té que veure amb el diner tot això, veritat? I què diu l'hexagrama Xien?
8: Què diu, què diu?
12: Doncs pues ara t'ho dic.
8: Digu.
12: Diu, l'oca avança a poc cap a l'altiplà.
8: L'oca?
12: L'oca.
8: Home!
12: Diu, l'altiplà sec no és bo per l'oca. Mira què diu, Xavi, que l'altiplà sec no és bo per l'oca. Diu, si avança cap allà, és que s'ha extraviat el camí, volent anar massa lluny. Fixa't el que li ha passat a la pobra oca, eh?
8: Déu-n'hi-do.
12: Diu, això és contrari a la llei de l'evolució. Diu, i el mateix passa també amb la serp humà, diu. També li passa el mateix que a l'oca, eh? Diu que quan no es deixa que les coses evolucionin tranquil·lament i prematurament, un es precipita a la lluita, tal comportament porta desventura. Fixa't. Diu que posa en joc la teva pròpia vida i amb conseqüència, fixa't el que passa, s'enfonsa la família.
8: Imagina't.
12: S'enfonsa la família, diu. Diu, per tot això, diu, no és gens necessari. Tot això no és gens necessari. Diu, que és una mera conseqüència de l'haver transgredit la llei de l'evolució natural. Ens hem oblidat de l'evolució natural, no? I diu, però si un no surt per ell mateix cercant la lluita, programa ha parlat una mica d'això, diu, si més bé, un es limita a conservar vigorosament el seu lloc. Diu que tot anirà bé.
8: Ah, bueno, normalment ens hem quedat tranquils.
12: Em sembla que és la solució, eh?
8: Sara, t'ha agradat venir als estudis?
13: Sí, sí.
8: Te'ls imaginaves així, uns estudis de l'emissora d'aquí de l'Empordà?
13: Sí, més o menys, sí.
8: Bé. Doncs gràcies per venir, eh?
13: Molt bé.
8: Doncs família, us deixo ja, com qui diu, amb dues cosetes més finals. Primer, les frases que ens ha buscat el Robo Pluf referents al tema d'avui, que era els diners.
14: Doncs bé, Xavier, anem a la tria que he fet de les frases de la setmana sobre el tema en qüestió. El dinero solo cubre apariencias, diría un. Contra el vicio de pedir, tengo la virtud de no dar, diría una otra. Realmente hay cosas más importantes que el dinero, pero valen una fortuna, sería una tercera. El dinero no es nada, pero mucho dinero ya es otra cosa, sería una otra frase. El dinero no hace la felicidad, la compra hecha. Continúan más frases que realmente nos pueden hacer reflexionar. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Hay gente tan sumamente pobre que solo tiene dinero. Qué bajo hemos caído pensando que necesitamos el dinero para conseguir la felicidad. ya que lo único que se necesita para vivir es el dinero. I acabarem aquesta, que és la que potser més m'agrada de totes, Xavier, que diu: lo que tiene mucho precio tiene poco valor. Fins la setmana que ve.
8: Doncs fins la setmana que ve, Roboplus, i moltes gràcies.
13: El xou de la Xandi Xou.
8: Doncs molt bé, família, regalàvem un pollastre la setmana passada entre totes les enquestes que va fer la Teresa. Doncs anem a escoltar que per sorteig Pito Pito Coloritón de Bandamonito ha estat la guanyadora del pollastre, que el pot venir a recollir doncs, trucant al nostre telèfon i concretant hora i dia. Escoltem la veu, ella suposo que es reconeixerà.
15: Sí, por favor.
16: A ver, según usted, ¿la vida es bella? ¿Un show? ¿Un interrogante? ¿O una M?
15: Hombre, tiene un poco de interrogante. Porque es bella, lo que pasa es que tiene un poco de interrogante porque nunca sabes lo que puede pasar.
16: Es verdad. Muy bien.
15: ¿Ya nada más? Muy bien.
16: Gracias.
8: Doncs sí, la vida és un interrogante perquè nunca sabes lo que puede pasar, el mateix que aquest programa. Ja s'acaba i, Albert, gràcies perquè la teva aportació és impagable. No te la puc pagar perquè no tinc diners.
17: No pensava fer-te cap factura, Xavi.
8: Molt bé. Pues vinga, família, a passar-ho bé i a ser feliços.
17: I... a ser feliços...
8: Eh.
17: I amics.
8: Això. I la setmana que ve, doncs, parlarem d'allò. D'allò.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La presó de Figueres busca director 5 mesos després de la seva dimissió i té una responsable provisional. Alicia Casals, que era la subdirectora de tractament, dirigeix el centre penitenciari de forma temporal mentre Justícia prepara una nova convocatòria. Museu Dispers escampa la història viva dels videojocs als aparadors de Figueres. Josep Maria Frigola crea un projecte que exposa videoconsoles i plaques arcada en comerços i equipaments de la ciutat. Repensem l'Empordà analitza a Figueres mig segle de construcció de l'estat del benestar. L'Institut d'Estudis Empordanesos dedica la jornada d'enguany a la sanitat, les polítiques socials i l'educació amb Marina Geli, Jesús Quiroga i Xavier Bonal. La jornada se celebrarà el dissabte 17 d'octubre a partir de les 9 del matí a la sala Brossa Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
3: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
2: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a ccb.org.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva, meva.
6: No, no, no, no, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa!
9: Notícies en xarxa.
10: Un salvament marítim ha auxiliat 86 persones en un nou rescat a 135 quilòmetres del Hierro, a les Illes Canàries. Els rescatats anaven en una embarcació precària i els han escortat fins la Restinga, on els ha atès la Creu Roja, si bé cap d'ells ha necessitat ser traslladat a l'hospital. Amb aquestes ja són prop de 900 les persones arribades a les Illes Canàries només aquest cap de setmana en diferents embarcacions a la denominada Ruta Atlàntica de la Migració procedent d'Àfrica.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint. Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anis Rodari.
3: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
2: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
3: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
4: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que dansa que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm, gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
5: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens agrada.

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep!
2: Sí i no.
1: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: Ei! És Ràdio Vilasacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.
4: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.
5: És l'hora del pati.
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Canticel. Avui en versió de Conxita Supervia, cantant catalana molt destacada de la primera meitat del passat segle XX.

Memòria de Josep Carner. Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Cada dia, every day. Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Figueres demanarà a la DGAIA que controli els MENA que viuen en centres de l'Empordà. Relacionen alguns joves procedents de Cabanes i de Llançà amb trifulgues i baralles i robatoris a la capital. Els Mossos detenen tres persones per assalt als habitatges de l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf i el Maresme. Peralada i Agullana, dos dels municipis afectats. Cadaqués té un bugui elèctric per a gent gran. El vehicle disposa de quatre places, bateria de liti i cinturons de seguretat de tres punts. L'Ajuntament de Cadaqués ha adquirit aquest bugui elèctric que posa al servei de la gent gran. La novetat ja s'utilitza per transportar les persones usuàries del casal de la gent gran, facilitant així els seus desplaçaments.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: la nit.
1: Escolta. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla si sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola? El sentim?
3: Hola, em dic Valeria Luna. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprendre és divertit. Miquel Martí i Pol.
2: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits, i bon curs.
3: Adeu, embaladits.
4: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
5: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
4: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: No sabem pas la sort que tenim a l'Empordà. Heu estat mai a la Segarra? Allò sí que és una comarca de pagès i no la nostra. És bo recordar que tenim molta sort. El White Summer Market, us agradi o no, a la Segarra és impossible. Una ràdio també seria impossible a la Segarra. Per no parlar dels festivals estiuencs de música, les fires i festes variades que ens omplen els mesos de calor. La discussió entre ecologisme i creixement urbanístic que per força hem tingut ens ha servit per alertar dels perills i en molts casos s'han traspassat, ja coneixem tots algun nyap urbanístic que ens hem degut de menjar amb patates. Però l'augment de població i d'ingressos que durant anys va portar i segueix portant el turisme ens permet tenir uns serveis i una oferta de lleure que qualsevol comarca de pagès no seria possible. Som en un lloc que sense tenir les molèsties de la vida urbanita tenim molts dels avantatges de la ciutat. Ja sabem que l'estiu es fa pesat, que s'hi concentren el 80% de les activitats, ja sabem que tota la xorissada, amb perdó, quan arriba omple qualsevol racó, però la bellesa del nostre entorn i la tranquil·litat que ens dona l'Empordà la resta de l'any no es paga amb diners. Bé, sí que es paga amb diners, amb els diners que any rere any i per acumulació ens deixa el turisme.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Bona nit.
1: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai.
4: I ara?
5: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Quants stickers heu enviat avui per WhatsApp? Aquest neologisme sí que s'enganxa gairebé tant com el barbarisme enganxina, oi? Però no, l'alternativa catalana a sticker és adhesiu. Qui ens ha fet l'adhesiu, pobret, per tenir tan poc èxit? Segurament ens costa perquè és una formació culta del llatí adhesus. Entre vosaltres i jo, la forma enganxina tampoc no és cap pecat mortal. Hem fet el derivat calcant la forma castellana pegatina, però enganxina ve del verb enganxar. Almenys és un calc fet amb gràcia, no trobeu?

0: Notícies en xarxa. Parlem d'economia. Els sindicats demanen una pujada del 7% del salari mínim. Els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres han explicat els motius de la convocatòria de la vaga general el dia 11 de novembre. Climent Sabater.
1: Una protesta, diuen, que ja estaven estudiant abans de la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions anticipades. Segons Pepe Álvarez, d'UGT i Unai Sordo, de Comissions Obreres, l'objectiu de la convocatòria és aconseguir un canvi de paradigma sobre les polítiques d'habitatge.
2: No acabamos de entender muy bien por qué molesta, porque en realidad es una gran oportunidad para debatir. Es una gran oportunidad para saber cuáles son las ofertas en materia de vivienda.
3: Impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de miles de millones de personas que modifiquen, si se me permite la expresión, el sentido común, cómo abordar el tema de la vivienda.
1: I és que destaquen actualment un salari mitjà sovint no permet fer front a les despeses que suposa l'habitatge, ja sigui el pagament d'un lloguer o d'una hipoteca.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
4: Aquí sensació.
5: Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis a Low Baila ho fan realitat i cuiden els mínims detalls.
6: Truca'ns al 602 25 42 35 602 25 42 35 o envia'ns un missatge.